de pas, però és difícil saber quina nova sortirà. No me'n facis cas, que perdi el compàs, i em pregunto si tu en el tot també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció ens he punjat pas.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que no...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. Yes, I'm gone.

Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: espais i tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa, i em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: Som

My heart in a place that I can't go back to.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

la cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable: una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
2: Si parlàvem de la construcció, doncs hi havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan hi havia una lluita, doncs sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
0: Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques: l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
2: Els horaris eren de 10 i 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que cobraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
0: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la Canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
2: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la zona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom, ja. Afectava les oficines, afectava els bancs... I, clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada, no hi havia tramvies...
0: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la Canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la Canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la Canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
2: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt poc, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió. Perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

0: El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer, les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona, i posteriorment ja també gairebé tot els sectors com els carreters, els estibadors del port, el ram textil també va ser molt fort amb les dones que van participar, perquè el ram textil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament, l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i a Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
3: Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
4: N'estic farta, farta. Necessito un descans.
5: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
4: No puc més.
5: Tampoc es pot fer res més ara. Així que, va, menys xerrameca i més moviment.
4: M'estic marejant.
5: Va, no busquis excuses.
4: Necessito una pausa.
5: Va.
4: Però ja està, no vull seguir així.
5: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
4: Mira, hi portem hores aquí, moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més, i sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
5: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
4: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
5: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
4: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
5: No ens escoltaran.
4: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
5: No.
4: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo! Perdona, però què està passant aquí? Què és aquest rebombori?
3: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
2: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
3: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari? Han apujat els preus, noia.
2: Què? No ho sabia. I què fem ara?
4: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els sous d'aquesta manera.
2: Però jo he d'anar a treballar, no puc arribar tard a la meva feina.
3: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar, però és la nostra lluita. Tots hi estem junts en això.
2: És cert, sí, teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
5: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
3: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
4: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
5: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
2: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits. Només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el Sindicat Vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien d'afiliar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar que podem fer una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, en reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel Procés de Burgos el desembre del 70, i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir en estat d'excepció i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies i, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que allà vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa és que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment, a vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, la gent en aquell cas el sindicat clandestí més fort era Comissions Obreres, hi havia algo d'Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres sí, nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així va ser. I vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica d'amagatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que és les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers fins portar tota la gent a davant de les oficines i allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: en el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat i va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats i un atac de la policia, els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó a altres llocs de l'empresa. I, de fet, va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1 de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i en Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.

0: la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops o d'Espolla o de Gullana o Maçanet. I això, però ja fa molts anys que això va passar, que venien aquesta gent, doncs poder ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això, i res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots els pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè...
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'l, però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya, sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, saber on tallar cada pana, on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i, sobretot, respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot, que és una vessant de muntanya, i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro, obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: ja s'havien jubilat. Sí,
1: necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc. Per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, m'esmolant una mica la picassa.

0: Esmolada la Picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar a l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
1: Que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles seguint la línia de l'arrel cap amunt,
2: sí. Perquè surti la plana sencera,
1: i és a dir, si aquí n'hi ha una,
2: n'hi ha una,
1: farem una altra,
2: i així
1: aquí darrere farem una altra,
2: sí, sí.
1: Bé, el suros no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes perquè si no reboten.
2: I fort, i fortes.
1: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
2: L'altra cosa s'ha de procurar. I a part de deixar el coll amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la segona lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
1: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que en diu emborxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
3: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que pugui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà amb gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o a la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del tap, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien taps. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial. Tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot, tindran, com es diu, la pella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
2: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
1: Clar, és això, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i m'enganxa una mica. Bueno, sí que t'han oblidat ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent. Perquè el que deia abans en Miquel, explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble. És que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua, els propietaris, perquè no hi ha tantes colles. I poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
2: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro, bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
1: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport

0: Glòria Fontova.
1: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Gastroenteritis aguda, salmonelosi i toxinfeccions alimentàries. Què fer i com evitar-les?
5: L'estiu és l'època de l'any on és més fàcil patir una intoxicació alimentària com, per exemple, una salmonelosi. Assegureu-vos de cuinar els aliments a temperatures adequades i no deixeu menjar fora de la nevera més del temps recomanat. Renteu-vos les mans abans de manipular aliments i netegeu bé les superfícies de la cuina. En el cas que presenteu símptomes com diarrea, vòmits o febre, heu de beure molts líquids per evitar la deshidratació i consultar un metge si els símptomes persisteixen.
3: Salut Activa.
6: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La gastroenteritis és una inflamació i infecció del tub digestiu que ens provoca diarrea, no?, i ens pot provocar també nàusees, vòmits i mal de panxa. A l'estiu és freqüent agafar gastroenteritis per haver consumit aliments contaminats amb bacteris, com per exemple la salmonella, que és que degut a la calor és més fàcil de que proliferin. Llavors hem de tenir molta precaució a l'hora de manipular els aliments per evitar aquest tipus d'infeccions. El que hem de fer si tenim una gastroenteritis, el més important de tot és sobretot beure líquids per rehidratar-nos i evitar la deshidratació, que és la causa més greu de vegades que, de consulta, vale? Sobretot amb nens i amb gent gran o amb malalties cròniques. Llavors, el més important quan tenim molta nàusea i molt de vòmit i no tolerem els aliments sòlids és rehidratar-nos a petites culleradetes de líquids, d'infusions, de brou sense greixos, d'aigua amb llimona o de preparats de farmàcia que es dilueixen amb un litre d'aigua. I fer, sobretot, petits glopets, cada 15 minuts, una o dues cullerades soperes d'aquest líquid i anar veient si tolerem. A mesura que anem tolerant els líquids, llavors anem introduint progressivament aliments sòlids astringents, no? Una poma cuita, un arròs bullit, patata pastanaga bullida, i carns blanques com el pit de pollastre a la planxa o al forn. Per evitar la transmissió és molt important que la persona que tingui la gastroenteritis sempre faci un rentat de mans abans i després de menjar i no compartiu els estris de la persona que està infectada.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències

0: Notícies, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de catifes vermelles. Els antics fenicis van descobrir el color vermell. I és el color que es feia servir per tenyir les túniques dels reis i els sacerdots. I també, com no, les famoses catifes perses. Extreien els pigments d'un cargol de mar que era molt difícil de trobar. I per això no en podien fer gaire quantitat. I es va convertir en un color exclusiu per les classes més poderoses. Era el color de les catifes que posaven al pas dels reis. Les catifes vermelles segueixen sent un símbol de prestigi, glamour i luxe. Segur que t'ha vingut al cap esdeveniments diplomàtics i potser la famosa catifa vermella de la gala dels Oscars. Doncs t'explico curiositats d'aquesta catifa. Mira, la catifa de la gala dels Oscars medeix al voltant de 150 metres de llarg per 10 metres d'ample i es necessiten unes 3.000 persones per posar-la bé. T'has donat compte que quan parlem de catifes vermelles diuen que desfilen o passegen? No diuen que caminen. Doncs això ve pel que dèiem abans. Es tracta d'una qüestió d'estatus i representa que qui passeja per aquesta catifa està allà perquè ha aconseguit per mèrits propis el seu estatus, amb sacrifici i treball dur. Per això és un privilegi desfilar per una catifa vermella. Quines coses, eh? Doncs mira, ja per acabar, hi posarem una mica d'imaginació. I marxarem volant. Imagina que tens una catifa voladora. De quin color seria? Potser vermella. Doncs la meva seria de molts colors. I sobretot que no hi falti brilli. Apa, que me'n vaig volant.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor, per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb

0: davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
1: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric perquè Collserola n'està ple.
2: Sí que hi ha uns camins dient que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies. Hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
3: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada de mantenimiento.
4: Pues he ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
2: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
1: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
5: Bon dia,
0: em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals

0: nacionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
1: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
0: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
0: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
2: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
3: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
4: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
3: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
5: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes, molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
3: El Mulla't es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
2: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
7: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
6: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre de espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
8: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
9: La calor ha apretat molt aquests dies, i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé, i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
2: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
10: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona, i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
2: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
2: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades poc a poc es va reduint amb aquesta gent i com bé comentaves, l'última hora és que ahir a la compareixença de les 8 del vespre en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena i hi havia 14 del perímetre afectades i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar doncs, que aquesta calor i aquesta humitat doncs, han fet també doncs, que el foc doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos no? pels bombers perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests 3 dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector, que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i qui vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en una de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si fos detall, crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
7: Durant tot el dia d'ahir van estar a 20 punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui 8 o les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tota la urbanització, al Mirador, allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
8: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
10: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs, és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació. Ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
11: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambrós són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant, que la farem nosaltres, òbviament.
12: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sots inspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
8: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Merci.
13: Moltes gràcies, Maria.
7: Vinga, parlem més tard.
13: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona

0: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
0: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
2: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
3: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
4: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
2: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
5: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de 9 dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca.

0: al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer a encreuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi ha sud de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Val. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres, i aturades a la C16, Sonells de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via, i també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet i cap a Sabadell. A les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara dels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, aquest plomall de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona, i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera, i n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de les espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per les revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonja, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonja i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
7: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
8: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
3: perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallava arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i han calçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos del gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
11: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
12: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de dos quarts, tres quarts d'una del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
13: Bon dia.
12: Dia històric avui per la ciutat.
13: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
12: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat a l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
13: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
12: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
13: Doncs no ho sabem, la veritat és molt difícil, Quan fas una cosa que no has preparat mai costa molt de saber, però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour segurament aprofitaran per venir, i a vegades més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat, però el número no el sabem.
12: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major, clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
13: Sí. Portem molt dia, moltes activitats, i la veritat dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora dius, ostres, que bé, no?, ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
12: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
1: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
14: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
1: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
15: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
1: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reiés, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiés ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc del Reiés per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la inspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. A l'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: Thank you. Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera, a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
16: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi, on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la ronda francesa.
13: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del

0: Marta,
1: que adéu, Helena.
0: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per avituallar-los amb productes de primera necessitat perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que més dir-vos que també ens acompanyarà la nostra companya Carla Ramos, que la veiem que ja s'està preparant per entrar aquí als estudis de Ràdio Mollet. I és que el magazín Posa't les Piles sempre l'iniciem amb un petit tastet informatiu. Després també tindrem a l'espai de la petita la gran pantalla. Avui toca sèrie, així que escoltarem el nostre company, en Josep Casasnovas. També tenim el racó dels joves literaris, aquest espai que hem estrenat aquest estiu i que avui compartirem amb la Patri i la Irene. I també a la recta final del programa, el racó dels joves literaris, que són recomanacions de lectures per a joves juvenils. I també el que deia, tindrem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui dedicarem a parlar de la feina, no? Les ofertes de feina que arriben al autoservei, aquest programa que es desenvolupa a l'empresa municipal Enfo. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Bon dia, Emma.
1: Què destacarem avui, dilluns, per arrencar aquesta setmana?
0: Doncs mira, per començar el dilluns, comencem parlant d'esports, d'una nova festa que tenia tot just lloc la setmana passada, i és que Mollet del Vallès ha celebrat el que és la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres, com dèiem, el pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada, tot en un acte pensat pels esportistes de base, que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. Precisament un dels clubs distingits ha estat l'Escola d'Arts Marcials Hansu, que continua sumant èxits en diferents competicions. El seu director, en Pere Emiliano, ha valorat molt positivament aquest nou esdeveniment a la ciutat.
2: És molt important pel club, però especialment per tots els competidors que durant tot l'any s'estan esforçant per fer primers i poder arribar al dia de poder vindre aquí, clar.
0: Emiliano ha destacat que Hansu és un dels clubs més destacats de la federació, especialment en les disciplines de randori, duo i kumite. Segons ha explicat, actes com aquest serveixen per reconèixer la dedicació diària dels esportistes i la feina que hi ha darrere de cada medalla i també de cada classificació. Aquesta, recordem que és una iniciativa que neix amb la voluntat de donar un protagonisme especial a l'esport de base i de diferenciar-se del que és la tradicional nit de l'esport. En aquesta ocasió, el reconeixement s'ha centrat especialment en la feina feta pels equips i les categories formatives dels diferents clubs de Mollet. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha refermat el compromís de la ciutat amb l'àmbit esportiu i ha afegit que aquesta celebració representa un pas més en l'aposta municipal per l'esport.
3: Mollet ja sabem que és una ciutat que sempre ha destacat per tot l'esport, que es fa federat i no federat. Tenim la nit de l'esport, que la nit de l'esport reflexa aquest talent molletà que tenim en l'àmbit de l'esport, escollint el millor esportista masculí, el millor esportista femení, el millor equip, etc. Però volíem donar un passet més. I per tant, hi ha molts campions i campiones, centenars de joves i no tan joves, que aconsegueixen èxits esportius a la seva temporada, en la seva disciplina. També volíem dedicar-los una festa a ells i a elles.
0: Així doncs, amb aquesta primera edició d'aquesta festa, l'Ajuntament de Mollet espera consolidar una cita que reconegui anualment els èxits de l'esport molletà. La bona acollida tant per part dels clubs com dels esportistes deixaria entreveure que aquesta festa es convertirà en una nova tradició dins el calendari esportiu de la nostra ciutat. Així que a partir de ja podrem gaudir a principis d'any de la nit de l'esport i a final de temporada esportiva d'aquesta nit de campions i campions.
1: Qui devia estar content, jo m'imagino que era el regidor d'Esports, en Leo Conde, també. Que jo crec que aquesta era una proposta com molt personal, no? Allò de dir, la nit de l'esport no pot reconèixer a tots, no? Sobretot als equips, sinó que està molt bé, però que es quedava petita, no? Per tot aquest reconeixement, de manera que m'imagino que content.
0: Sí, ho havíem comentat, de fet, en altres edicions de la nit de l'esport, que hi havia aquesta voluntat de que potser es doblés aquest acte, i estaven acabant de buscar la fórmula de com dur-ho a terme, i al final s'ha trobat aquesta fórmula de nit de campions i campiones, i sí, efectivament també conversàvem amb el regidor d'esports i es mostrava il·lusionat de que es pogués finalment fer aquesta gala.
1: Molt bé. I altres coses que volem comentar?
0: Sí, parlem de beques, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i també per entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional en tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o bé l'educació per al desenvolupament. Les beques ajudaran a cobrir despeses derivades de l'estada, com ara viatges, allotjament, assegurances o dietes, amb la voluntat de reduir les barreres econòmiques que sovint dificulten la participació del jovent en aquest tipus d'experiències transformadores. La convocatòria s'adreça, com dèiem, a persones joves d'entre 18 i 30 anys vinculades a Mollet del Vallès, sigui perquè ja estan empadronades o bé perquè mantenen vincles associatius laborals, socials o bé cívics amb la ciutat. A més de donar aquest suport econòmic als projectes, la iniciativa doncs, també vol reforçar la figura del i de la jove cooperant i fomentar una ciutadania compromesa, crítica i solidària. Les sol·licituds doncs, es poden presentar fins al dia 19 de juliol.
1: Heu d'entrar a la pàgina web de l'Ajuntament a Tràmits i en allà doncs, trobareu allò, la informació i evidentment el formulari per fer aquesta petició. Mm-hmm. Molt bé, Carla, moltíssimes gràcies.
0: A
1: la
0: tu,
1: notícia
0: Emma.
1: És la onada de calor, però...
0: Això sí, això sí.
1: Això que les persones vigilin a l'hora de sortir, la hidratació, anar per l'ombra i evitar les hores de més insolació. Gràcies, Carla,
0: tu,
1: que vagi
0: Emma,
1: bé.
0: Que vagi bé.
1: Anem a saber, ja que donàvem, feien esment d'aquesta onada de calor, anem a sentir en Lluís Mi Pérez, a veure què és el que ens diu pel que fa a la previsió del temps. Molt bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana amb un temps completament estiuenc i molt rigorós, a més, perquè la temperatura puja respecte a ahir. Estarem parlant que aquesta tarda hi haurà moltes comarques per sobre dels 35 graus i més a prop dels 40 que dels 35 a l'interior gironí, també a gairebé tota la vall del Llobregat i a les comarques de Ponent, així com les de l'Ebre. Cap als 40-41 graus és fàcil d'assolir avui en alguns indrets del Sàgria o també de la comarca de la Ribera d'Ebre, per exemple. Tot plegat amb molt pocs núvols, aquesta tarda alguns al Prepirineu, sobretot al Lleidatà, amb algun ruixat, però francament local, especialment a destacar aquesta calor molt intensa durant moltes hores a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui hem convidat aquí als estudis de Ràdio Mollet representants de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Mollet i el Baix Vallès, si no sé si una mica més, fins i tot sí. Vallès Oriental.
1: Baix Vallès.
0: Ens acompanya l'Antonio López, benvingut, Antonio.
2: Hola,
0: i també
2: bon
0: la Sagrario Lanao, benvinguda també.
3: Hola, bon dia.
0: I els hem convidat perquè justament ja fa una setmana ens anunciaven que divendres, dia 3, tindrien una reunió a la Conselleria de Drets Socials. I clar, vam dir, escolta, doncs si tenen una reunió, que vinguin dilluns i ens expliquin com ha anat aquesta reunió i per què era aquesta reunió. Bé, era per tema de residències, de gent gran, no?
1: Sí, de gent sense sostre, també.
0: També.
1: Bueno, van tenir una reunió molt interessant, molt tranquil·la. Nosaltres vam defensar aquelles coses que nosaltres creiem. I van assistir, no la consellera, perquè la consellera té moltes coses, va ser el director general del social, la directora del servei territorial, i nosaltres vam demanar primer el 25% de les places a una residència privada.
0: Què t'anava a dir, Antonio? Vosaltres quan demaneu la reunió, suposo que us diuen bé, però vostès que volen parlar i es poseu una mica,
1: dit,
0: no? Que...
1: L'hem dit també les persones que anaven. El Fèria, la Glòria Sánchez i jo. No?
0: La Sagrario
1: no va poder venir perquè tenia metge, no?
0: Sí.
1: I va, no bé, nosaltres som una gent educada i ells també, però no van estar d'acord, però bueno, alguna cosa del bandit i nosaltres pues, farem un treball.
0: Però anem a explicar, això del 25% de les places residencials, en aquests moments, quin és el nombre de estem parlant de residències que es gestionen de forma privada, no?
1: Sí, però són privades.
0: Són privades. 100%.
1: Sí. Però l'Ajuntament va vendre un solar per 3 milions d'euros, que era municipal, i ara no, perquè van pagar això, van fer una licitació, i es van comprometre el 25% de places que siguin públiques. I això és el que vindran a reivindicar. Sembla ser que el director i la...
0: Ara estem parlant de la residència que s'ha fet a la Ronda de la Farinera.
1: Sembla que eren masies, no?
4: Per lo que jo crec és que l'Ajuntament els hi va reduir un import a lo que és a l'impost de l'obra a canvi de que posessin un X% de places concertades. Doncs això no està passant. I és el que s'està reclamant, que almenys... les famílies puguin accedir a aquestes places.
0: És a dir, que compleixin amb allò que es va pactar.
4: Correcte.
1: Bueno, la senyora alcaldessa va dir, i demà està escrit en una entrevista de Som Mollet, que el 25% era a canvi d'aquesta quantitat, que eren 220.000 euros, o sigui, una quantitat molt, molt important. I sembla que, pel que van dit, allà el director general de Drets Socials que no havien demanat res. I l'han de demanar a l'empresa, primerament, però l'Ajuntament l'ha de demanar a l'empresa. O sigui, s'ha de demanar l'Ajuntament a l'empresa i l'empresa a la Generalitat, les places.
0: És a dir, que encara que s'hagi pactat això, si tu no ho demanes, l'empresa no té per què l'obligació de...
1: No van dir que si tenien places ja públiques que podien donar, però si no tenen cap, ten que ser una licitació. I, per tant, no es donaran directament, sinó a través d'una licitació que van presentar diverses empreses. No?
0: Que aquest 25%, quin nombre de places representa?
1: 25%, 38 o així, més o menys. Són 151 places, de totes, i el 25% que es va comprometre per l'Ajuntament. Per tant, que van dir que l'Ajuntament o demanar a aquesta empresa que presenti ja, perquè ja està els pressupostos aprovat.
0: S'ha dit que es faci ja la petició.
1: Exacte. I sí. Diu que aquesta comarca tindrà 50 o 70 places d'esta concertada. I ells no fan, tampoc van demanar una residència pública i diu que no, que això no, Europa no el deixa per personal i tot això. Nosaltres volem una residència pública 100%. Per què? Perquè no hi hagi una empresa que faci negoci, no?
0: Esteu demanant que a la comarca o a la zona del Baix Vallès, que més enllà d'aquestes empreses privades, que tinguin doncs, aquestes places públiques, però que fos tota pública.
1: Nosaltres demanem això. Primer, 25%, que l'Ajuntament i l'empresa demanin, se presentin al concurs i després pues, no, ja veurem si la Generalitat dona o no. Vale? Aquesta és el que ens van dir, que l'Ajuntament no havia demanat res i l'empresa tampoc. O sigui, van quedar, diuen, gràcies, digo, pues, fa un any o així que van inaugurar aquesta residència, no?
0: Sí.
1: I, per tant, aquestes dues demandes van quedar un poc fora de lloc, perquè l'empresa i l'Ajuntament no han demanat encara. Jo l'he preguntat a vegades.
0: Vaja, que vosaltres ara el que fareu és reclamar tant a l'empresa com a l'Ajuntament que facin aquesta petició.
1: Bueno, suposo que han fet una nota de premsa, suposo que l'ha arribat, i si no, ja la preguntarem, no?
0: Antonio, perquè... espera un moment, que la Sagrària també vol intervenir.
4: Sí, perdó. És que tenim una realitat que és, clar, la majoria de residències que estan aquí a Mollet són privades, però el cost d'aquesta residència són 3.000 i pico euros cada mes, per persona.
0: I cada pregunta, resident ha d'abonar aquesta quantitat.
4: Correcte. Quina família pot suportar això? O sigui, estem empobrint a les famílies. Estem I aquestes famílies, amb gent gran, al seu càrrec, cada vegada serà més, perquè la població s'està envellint. Doncs és una realitat que jo crec que el govern local, el govern de la Generalitat, ho ha d'entomar, però ja. I el que no pot suferir és, diem, algunes residències, que tu, jo poso la residència i el personal ho administri una empresa privada, perquè tothom sabem que les empreses privades estan per guanyar diners. I de quina manera es guanya diners amb el personal? Retallant salaris, retallant qualitat, retallant serveis... O sigui, crec que no és la manera. Crec que no és la manera. No és el nostre model. El nostre model és 100% pública. Vol dir la residència per si i els treballadors i els serveis públics.
0: De fet, la Sagrària obre un meló que no sé si la plataforma formeu part del Consell Municipal de Gent Gran o no. No. O
1: no.
0: Sí?
1: No. Jo no. Sí, com a regidor, però no la plataforma.
0: No, ho deia en el sentit no. Que, clar, també jo es planteja com com a peticions de futur, ja no el sí, model sí. De residència, sinó altres models.
4: Correcte.
0: No?
1: Sí, sí, l'altre sí, dia sí. Va veure una
0: és veritat que calen residències, però que també calen altres sí. Tipus de recursos.
1: Sí, nosaltres hem fet un estudi sí. I faltant la meitat de plaça de residència. Al Consell de la Gent Gran, l'altre dia jo ho vam proposar, que s'expliqui una mica com està Mollet de passa de residència. I això va agafar la Laura Menacho, crec que la responsable, i properament allà va sortir també aquest tema, perquè una residència pública, que nosaltres demanem, o privada, s'ha de fer el solar. Després s'ha de fer la residència i després ha de contractar la gent. Uh-huh. Però clar, això no pot ser d'un dia per l'altre, sinó que és un temps, no? Uh-huh. I, per tant, suposo que la pròxima reunió se parlarà d'això. I jo explicaré, com a membre del Consell de la Gent Gran, explicaré una mica com que ho va dir la Generalitat. No?
0: Uh-huh. És a dir, que en aquesta trobada, d'una banda, vau demanar, escolta'm, aquest 25% que hi ha doncs, pactat que s'apliqui, van dir allò que s'ha de fer la petició, la licitació, perquè sigui així. També vau reclamar la construcció d'una residència 100% pública al territori del Baix Vallès. Mm-hmm. Això va quedar una mica allò com dient, bé, doncs recollim la petició, però
1: sí,
0: no ens
1: sí,
0: mullem.
1: Sí.
0: No?
1: L'Ajuntament ha de donar l'espai.
0: O sea, que pot ser el de Mollet, o pot ser el de la Llagosta,
1: sí,
0: sí. O pot ser el de Parets...
1: La Llagosta,
0: no?
1: Ja hem parlat també de la Llagosta, que ara estan quasi a fer un CAP nou, que ja està pràcticament terminat, i ara tenen un CAP de prefabricat que l'alcalde me va dir a mi que farien una residència. I, per tant, bueno... aquesta residència, pues, no sé, lo de la Llagosta també el preu té. Nosaltres estem centrats en Mollet perquè la majoria de gent són de Mollet, no? Però no, la residència no són per Mollet, sinó són per l'entorn, mm-hmm. Per Vallès Oriental.
0: I després hi ha un altre tema, no?, que vau plantejar, i és la gent sense llar.
1: Sí, nosaltres vam demanar a l'Ajuntament de Mollet que no és possible que hi hagi 20 o 30 persones, no sabem quantes n'hi ha, perquè hi ha moltes persones que estan en un solar o una barraca o empreses que ja no treballen, que estan abandonades, la tineria, tot això. I aquí a l'hospital també n'hi ha alguns, no? I, per tant, sembla ser que estan parlant, van dir, que estan parlant a l'Ajuntament, perquè això és competència municipal. No sé si en altres pobles... I nosaltres vam demanar un alberg comarcal. Però ells saben que l'alberg és un lloc provisional. S'ha de fer un treball perquè per la gent pues, se dutxe, menys i tot això. No? I, per tant, estan parlant a l'Ajuntament. I si poso, i a mi m'han dit a la part de l'Ajuntament, que estan fent un pla de sensellarisme. Quan lo presentin, nosaltres, bueno, molt bé, aquesta gent no és possible que no tingui ajuda. Solament la visita és meva, també alguna regidora també de l'Ajuntament o regidora, i la policia, perquè allà toman nota. La gent no té padró, i sense padró, molta gent, i perquè són joves, són gent molt jove. Hi ha gent més gran, però són gent jove que venen d'altres països i tal. I l'altre dia van dir que hi ha aquí al Calderí 8 persones i una persona que no té padró, que és del país, de l'ètnia gitana, però que no va a l'Ajuntament a demanar el padró. La seva dona, que està empadronada a la Barcala, en un centre cívic de l'Ajuntament. I ell, pues, diu, acompanya'm, jo no soc ningú, diu, t'acompanya la mujer i tal, no? I, per tant, va anar a l'hospital perquè no havia sortit un... No sé com se diu.
0: Boing, no? Sí.
1: Gran, i li cobraven 120 euros. 120 euros.
0: Ah, clar, el fet de no estar empadronat no té la targeta sanitària.
1: Digo, ves? No? Digo, perquè la gent jove, mira, encara, però a qualsevol persona, en un moment determinat, vas a l'hospital o vas a l'ambulatori, en urgència, te visitaran, però no te donen la targeta. I, per tant, bueno, si estan parlant amb ells, a l'Ajuntament, que és el que té la competència, nosaltres seguirem insistint en que aquesta gent, o sigui, ja, nosaltres ja hem passat per això. La gent que hem vingut d'Andalusia, d'Extremadura, l'any 60 o 50, jo no, però a infravivenda sí.
0: Bueno, de fet, nosaltres, amb gent de Càritas, que també doncs, han conversat aquí amb nosaltres davant dels micròfons, deien, doncs això, la responsable de Càritas s'exclamava no només aquí a Mollet, sinó ella comentava que havia anat allò a la visita del Papa i de la quantitat de gent que està vivint al carrer, no?, en tot aquest recorregut, és a dir, a tots els municipis, no?, la situació que s'està donant, no?, que és alarmant, no?, aquesta crisi habitacional.
1: És que no hi ha, o sigui, Càritas o gent com nosaltres, que són altruistes, i bueno, això estem demanant. Però a Barcelona hi ha 3.000 persones al carrer. Hi ha una associació que es diu Arrels,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: això
0: sí.
1: Treballa, jo crec que treballa bé, ara no sé, ahí també...
0: Sí, però que em refereixo però, bueno, que segurament
1: però treballa en Barcelona solament.
0: De Santa Perpètua, que a tot arreu s'està donant aquest fet.
1: Nosaltres demanem un albert per a tot el municipi del Vallès Oriental. I m'han dit que això no, perquè han dit la regidora de la senyora Jara, ha dit a mi, personalment, que això que demanem, que és un alberg, que això no és possible i tal, perquè s'acostumen i tal. Diu, home, si no fa un treball per la gent que està allà, pues sí, mira, si hi ha 30 i recuperen 15, pues ja farem una bona feina. Però si no, quedaran allà sempre... I no tenen papers, venen de països, d'altres països...
0: Bueno, de fet, està el menjador social, que sí que dona allò opció a higiene personal i a menjar, bueno, però clar...
1: Però bueno, veure, si va la policia solament, o la das de menjar un dia, però hi ha l'altre. I és on se dutxa. Jo he vist gent, una persona que està vivint en un cotxe, aquí a Planellador. I aquesta persona... diu que vola assistència perquè vola canviar de sexe. I van aquí a l'ERA a fer-se les seves coses, no?
0: Sí.
1: Fisiològica.
0: Sí.
1: Però dic, home, pues parlar amb ells, perquè dic que no li donen el padró, perquè aquí a Mollet sembla, perquè no ho tinc segur, que et posa moltes problemes per donar el padró. Mm. Però sense padró pues no té dret a res, perquè hi ha gent, que coneixeu, jo coneix algú, que ve de Barcelona. Clar, d'anar de baix a Barcelona i posa't a mullet.
0: En tot cas, Antonio, satisfets...
1: Relativament.
0: Relativament. És a dir, satisfets perquè us van atendre...
1: Sí, home, molt bé,
0: no?
1: Molt bé.
0: I tot
1: no,
0: molt bé, no. Però sense no. compromisos...
1: No. Bueno, van donar informació interessant, de que l'Ajuntament no ha fet res... Cuando a mí me habían dicho que era por presupuesto, si no era por presupuesto, no hacía res. Uh-huh. Y también que donarán 50 o 70 plazas destinadas al Vallès Oriental y que se han de presentar varias empresas, si no tienen ya asignadas, ¿vale? Si una empresa o una residencia, aunque sigue privada, ya tiene, por ejemplo, la Masías de Mollet, ya tienen 30 y pico, ¿vale? Sí. Pero la de la farinera, que es de la mateixa empresa Fiat, no tienen. Perquè aquesta empresa s'ha de presentar a la licitació. Per tant, informació sí, tenia alguna, i que l'Ajuntament, si vol una residència, com diu, que ja està aprovada per ple, una residència pública, pot donar el solar.
0: Bueno, ja sabem que la plataforma estarà vetllant allò si s'ha
1: complit
0: anirem allò parlant amb vosaltres. Antonio Sagrario, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Vale, bon dia. Adéu.

0: I avui en aquest espai de la petita i la gran pantalla toca petita, això vol dir una sèrie televisiva que ens proposa el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia, Pep.
1: Bon dia. Com cada dues setmanes toca fer una proposta d'una sèrie. Avui us portem Borgen. Borgen és una sèrie danesa que explora el funcionament intern de la política moderna a través de la figura de Brigitte Nyborg, una política idealista que de manera inesperada es converteix en la primera dona i primera ministra de Dinamarca. El títol de la sèrie fa referència al sobrenom del palau de Christiansborg, seu dels tres poders de l'estat danès, simbolitzant així el centre del poder polític. La trama comença amb unes eleccions en què Nyborg, líder d'un partit moderat, aconsegueix una victòria sorprenent gràcies a una combinació d'habilitat política, compromís ètic i circumstàncies favorables. A partir d'aquí, la sèrie mostra les dificultats de governar en un sistema parlamentari on les coalicions són imprescindibles i cada decisió implica cessions. Nyborg es veu obligada a negociar constantment amb altres partits, sovint sacrificant part dels seus ideals per mantenir l'estabilitat del govern. Un dels principals eixos de la sèrie és el conflicte entre la vida professional i la personal. Nyborg intenta equilibrar les seves responsabilitats com a primera ministra amb la seva vida familiar, cosa que esdevé cada cop més difícil. La pressió del càrrec afecta la seva relació amb el seu marit i els seus fills, mostrant el costat humà del poder. Aquest aspecte humanitza el personatge i aporta una dimensió emocional que va més enllà de la política. Paral·lelament, Borgen també posa el focus en el paper dels mitjans de comunicació. Personatges com Katrin Bosmark representen el periodisme i la seva relació amb el poder polític. La sèrie mostra com les notícies es construeixen, com es gestionen les filtracions i fins a quin punt els mitjans poden influir en l'opinió pública i en les decisions polítiques. Això crea un retrat complex de la democràcia on política i comunicació estan profundament entrellaçades. Al llarg de les temporades, Nyborg evoluciona cap a un personatge d'un líder idealista, passa a ser una política més pragmàtica, conscient de les limitacions del sistema. Tot i això, intenta mantenir una línia ètica, cosa que sovint la posa en conflicte amb col·laboradors i adversaris. La sèrie no presenta herois ni villans clars, sinó personatges amb motivacions diverses que actuen dins del sistema ple de contradiccions. En temporades posteriors, la trama s'expandeix més enllà del govern i explora nous reptes polítics i socials, com la influència internacional, els recursos naturals o les crisis mediambientals. Això reflecteix com la política moderna està cada cop més condicionada per factors globals. Nyborg, en noves etapes de la seva carrera, continua sent el centre de la narració, afrontant dilemes que posen a prova tant la seva integritat com la seva ambició. En definitiva, Borgen és més que una sèrie política, és una reflexió profunda sobre el poder, la responsabilitat i el preu de liderar. Amb un estil realista i personatges ben construïts, ofereix una mirada crítica però equilibrada de la democràcia contemporània, destacant la complexitat de governar i la importància dels valors en un món ple de pressions i interessos contraposats. La banda sonora de Borgen no és una obra d'un únic compositor, sinó que combina música original amb cançons d'artistes diversos. La música original està principalment composta per Halldan He, un compositor danès conegut per treballar en cinema i televisió. El seu estil és subtil i contingut, molt en la línia del to realista de la sèrie, ajudant a reforçar la tensió política i els moments emocionals sense ser intrusiu. A més, la sèrie incorpora cançons d'artistes internacionals i danesos per ambientar escenes concretes, cosa que dona varietat a la banda sonora i reforça el context contemporani. En resum, la identitat musical principal de Borgen ve de Halvdan E, però el conjunt de la banda sonora és una barreja de compositors originals i temes ja existents. Esperem que us agradi aquesta proposta que us fem avui i us deixem amb un dels temes de la banda sonora.

0: la Patri i la Irene, o la Irene i la Patri, perquè doncs les tenim allò en conjunt, van estrenar aquest espai al Racó dels Joves Literaris que tenim aquest estiu en el Posa't les Piles. I és que volem que siguin precisament els propis joves, les pròpies joves, en aquest cas, les que facin la recomanació per a aquelles famílies o joves que ens estiguin escoltant i que diuen, ai, i aquest estiu quin llibre em podria agafar? Així que les tenim novament amb nosaltres, ara ja el mes de juliol. Benvingudes.
1: Hola. Merci.
0: Molt bon dia a totes dues. No sé si en aquest període de temps heu llegit molt o no.
2: Sí.
0: Segur que sí.
2: Hem dit molt el que aquesta part de l'estiu de la lectura.
0: Ahà. Doncs anem a comentar. Avui començarem per la Irene.
2: Vale.
0: Sí? Et sembla?
2: Sí.
0: La Irene es va confessar la primera vegada que la vam tenir aquí, doncs que sobretot la lectura romàntica, no?
2: Sí.
0: És la que t'agrada.
2: Sí, romàntica, fantàstica, és les gèneres que més llegeixo.
0: Uh-huh. I llavors, avui ens proposes també una novel·la d'una autora també espanyola.
2: Sí.
0: Sí.
2: Totes les coses que te diré mañana de l'Elisabet Benavent és la novel·la que avui proposo perquè em sembla una novel·la que és molt diferent a la típica novel·la romàntica convencional del noi jugador de rugby i la noia pues, de l'institut, sinó que és més una novel·la on es parlen molts temes que es poden viure el dia a dia aquí a Espanya i és molt interessant.
0: Uh-huh. Jo li comentava jo a la Irene, bueno, i a la Patri també, perquè la tenim aquí, no? I deia, ai, estic mirant allò, aquesta autora té molts llibres.
2: Sí, té moltíssims.
0: No? Té moltíssims, alguns d'ells jo veig allò que com a nissagues, no? De sí. Noms de noia, de Valèria, Sofia, Sílvia, i que amb ella és coneguda també com Beta Coqueta, que sí. Crec que no ho sabies, o sí?
2: Bueno, em sonava, però no sé el per què es diu així. Bueno, és com es diu el sobrenom.
0: Sí, sí, sí. Doncs bueno, hi ha moltes autores sí. Que acostumen a tenir també allò un pseudònim.
2: Sí.
0: Sí. Molt bé. Bé, tu has triat de tota la producció literària que té l'Elisabet Benavent, doncs aquest llibre, totes aquestes coses que t'hi diré mañana, explica'ns una miqueta la
2: sí.
0: història.
2: Sí, pues, bàsicament va sobre una noia que es diu Miranda, que durant el llibre farà tot el possible per recuperar el seu xicot, i junts visitaran llocs fantàstics, viuran mil experiències i s'explicaran molts secrets, però només el temps decidirà si l'amor és l'ideal per la seva relació.
0: Uh-huh. I quan dius allò, llocs fantàstics, són d'aquests allò que són imaginaris
2: no,
0: o fantàstics perquè
2: de...
0: són allò doncs, a una illa
2: sí,
0: o a una...
2: Sí, jocs molt interessants, jocs molt curiosos, però no mites de fantasia ni res.
0: Uh-huh. Molt bé. I llavors deies, bé, és que sempre pots extreure, no?, alguna cosa
2: sí.
0: d'aquesta història. Has dit, bé, va més enllà, no?, de la típica novel·la
2: sí.
0: romàntica.
2: Per exemple, en aquesta es pot extreure molts coneixements de superació personal, sobretot, perquè és una història pues, que parla bàsicament d'això, de deixar anar, però a la vegada d'estar conscient del que vols i del que vols fer el teu futur. Així que també pots treure aquest aprenentatge de posar-se a vegades un mateix abans que els altres.
0: Uh-huh. I què és el que trobaries de negatiu en aquesta novel·la, si és que en trobes
2: pues,
0: alguna cosa?
2: Que jo crec que la novel·la, si sigués una miqueta més llarga, algunes pàgines més, podria acabar d'explicar una miqueta millor alguns temes que al final de la novel·la no queden massa clars, però aún així em sembla una novel·la molt interessant i preciosa.
0: Irene, tu després quan llegeixes novel·les d'aquestes després les comentes, no sé si amb amigues, també ens deies que amb la teva mare també de vegades,
2: sí,
0: no? Et feia recomanació.
2: Sí, és que ma mare llegeix molt, o sigui, té, a casa tenim una prestatgeria gegant amb moltíssims llibres de molts temes diferents, de, jo sé, pues, thrillers o d'història, cultura clàssica, tenim molts llibres i pues, ma mare també llegeix molt també a vegades novel·les romàntiques i pues, me la va recomanar, me la va com en ella.
0: Uh-huh. I després heu fet allò comentari, allò de dir, sí. Doncs mira, jo...
2: Sí, bueno, perquè aquesta concretament no se l'ha llegit perquè li van recomanar companyes seves de classe, o sigui, perquè ella és professora.
0: Sí,
2: però sí que hi ha algun llibre, com per exemple els llibres de l'assistenta o coses així que són com més thrillers coneguts, els hem llegit les dues i els hem comentat.
0: Anem a, també has assenyalat allò algun fragment preferit sí. que tens d'aquesta novel·la. Patri, tu, si vols preguntar-li alguna cosa a la Irene que et generi allò curiositat del que ens estigui explicant, li pots preguntar sí, tranquil·lament, eh?
1: De moment no tinc cap pregunta.
0: Potser quan surti de l'estudi. Digues, Irene.
2: No, sí. Bueno, pues els meus fragments preferits, pues parlant també molt, per exemple, un dels meus preferits és que sempre parla ella que és com molt intensa, però què té de dolència intensa quan estàs només parlant d'una cosa que t'agrada i que vols compartir amb el món sense fer cap mal a algú? Perquè a vegades la gent es pot pensar que si ets intensa és mala persona, però és el contrari, només estàs explicant una cosa que et fa il·lusió.
0: Uh-huh. És a dir, tu consideres que les persones intenses no és perquè sí, no és una cosa negativa.
2: No, perquè, a veure, si és intensa però diu coses negatives, de, tipus coses que fan mal, pues no està bé, però si és una persona intensa que només està explicant a algú que li fa il·lusió perquè li ha passat el cap de setmana o coses així, no crec que sigui una mala persona per explicar el que li ha passat.
1: Mm-hmm. Que bonic.
0: La Pàtria és intensa.
2: Sí. Jo també.
0: Jo també. Anem-hi. Per alguna altra cosa, algun altre fragment.
2: Bueno, també parla un de que a vegades és millor deixar anar perquè quan alguna cosa es trenca, si tota l'estona intentes arreglar-la, potser al final acabarà sent pitjor. Que si a vegades que si alguna cosa es trenca, bueno, aquí parla de trencar, però ens podem imaginar una mica de què parla, sinó que a vegades millor deixar anar d'oblidar-se de les coses, perquè si no poden fins i tot acabar fent més mal.
0: Has vist, Irene, que respecte a la primera intervenció que vas fer en aquest racó dels joves literaris, també vas parlar, no?, en l'altre llibre, també era allò del dolor de dir, és millor de vegades treure, no?, sí. les coses d'arrel, que no pas anar retallant perquè no acabes allò finalitzant amb aquest dolor. Doncs una miqueta és en aquesta línia,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, aquests llibres que parlen de superació personal m'agraden molt, perquè crec que són molt interessants i que parlen temes que al cap i a la fi són temes que potser nosaltres estem vivint i és millor donar-los a conèixer que no pas guardant-s'ho per nosaltres mateixos.
0: Mm. Tu penses allò que després aquests, no?, això que vam a través dels llibres ho apliques en el teu dia a dia,
2: sí.
0: no sé, allò trencar-se amb una amistat i que dius, doncs mira, s'ha acabat i no?
2: Sí,
0: i
2: vegades,
0: no li dones més voltes.
2: Sí, a vegades els llibres pues, t'ajuden molt a les situacions del dia a dia perquè és una cosa que tu, per exemple, la llegeixes i dius, ala, però si m'està passant alguna cosa semblant, pues, un llibre et pot de manera indirecta aconsellar-te molt del que podries fer.
0: Uh-huh. El recomanes allò com a lectura per aquest estiu?
2: Sí, és una,
0: si
2: lectura,
0: sí,
2: és una lectura que es llegeix molt fàcilment, molt ràpidament. És un llibre curtet, no me recordo les pàgines, però no crec que superés les 400 i és un llibre fantàstic, però en el plan de que és molt interessant i és preciós també. Es treu, ja ho he dit abans, crec, però se surt molt de la típica història d'amor convencional que tothom coneixem.
0: Uh-huh. La història d'amor que explica el teu llibre, Patri, se surt també de la història convencional?
1: Jo crec que sí, perquè, per exemple, són dos noies, no són un noi i una noia. Jo crec que amb això ja és bastant, no?, que hi hagi representació. I perquè és com un enemies to lovers i fake dating a la vegada.
0: Explica'ns una miqueta Ellen Darcy, no? Quin és l'argument? És còmic? No.
1: No, no és còmic, és un llibre. Sí,
0: és
1: sí,
0: llibre,
1: sí.
0: En aquesta ocasió.
1: Sí, i pues...
0: És de l'Alexandria Bellfleur, no?
1: Sí.
0: L'autora.
1: Pues, jo crec que és l'únic llibre que tinc d'aquesta noia, perquè no la conec molt. Però sí, escriu, en la meva opinió, escriu molt bé. Sí, és... Els personatges estan molt ben fets.
0: Bé, de fet, aquí, a l'editorial, que és de Penguin, Penguin, llibres Penguin, doncs posa que l'Alexandria Bellfleur és una escriptora de romàntica contemporània, no?, de novel·la de romàntica contemporània, i que entre les seves habilitats estarà trobar el millor pad thai a qualsevol lloc del món, no? Diu, se'n recorda molt de les cares, no dels noms, i sap mantenir cara de pòquer quan llegeix escenes de sexe. Això és el que posa l'editorial, eh?
1: Jo no sabia, això.
2: Jo tampoc. És curiós.
0: Bueno, posa... hem dit allò, Ellen D'Arcy, diu, escrito en les estrelles.
1: Les estrelles, sí, perquè tracta de l'astrologia i sí, és molt bonic.
0: Però explica'ns una miqueta la relació d'aquestes dues noies, no?
1: Pues, bàsicament, la Elle està treballant en una app d'amor, de cites,
0: sí.
1: Amb un noi, i, pues, estaven parlant, i aquest noi li va dir, ah, és que jo tinc una... la meva germana, que també és gay, que sí... vols tenir una cita amb ella, però van tenir una cita i va anar pues, bastant malament.
0: Sí?
1: Li van brotar el vestit i tot, o sigui, molt malament. Però quan va arribar a casa, la D'Arcy li va dir al seu germà que la cita va anar molt bé, perquè no volia que li tornés a com obligar a anar a una altra cita. Llavors, estan... O sea, elles diuen que estan com que són parella, però no són parella, però sí, i és com que es cauen una miqueta malament, però després tot va molt bé i això que no, sí. no vull fer spoilers.
0: Vale. Explica'ns la part positiva i la negativa que té per tu, eh? Jo, com a crítica literària, Patri.
1: Pues la part positiva, per exemple, és pues la representació LGTBI plus,
0: sí.
1: Que jo crec que és bastant important, i després que els, com he dit abans, els personatges estan molt ben escrits, les seves personalitats amb tot se'n cauen molt bé, la veritat. I per exemple la Elle és com que jo almenys em sento molt representada per ella, perquè és molt torpe, com es diu?
2: És com molt...
0: maldestra,
1: sí.
0: No?
1: Sí, això.
0: No. Les seves habilitats són...
1: Sí, i és molt còmica i això m'agrada molt.
0: Uh-huh.
1: I la part dolenta jo no he trobat cap, sincerament. És un llibre que està molt ben fet i a mi m'agrada molt.
0: Uh-huh. I tens un fragment preferit, també,
1: sí,
0: veig.
1: És un fragment bastant llarg. Ja està en castellà, ho puc
0: doncs,
1: llegir.
0: Sí, i tant, sí, sí.
1: Hacía mucho tiempo que no creía en nada. Nada en absoluto. Susurró D'Arcy. Me haces querer creer en algo, él. Y es cierto. No creo en la astrología, pero sí creo en ti y creo en esto. En lo que siento. Y sé que estás enfadada y probablemente sea demasiado tarde, pero ¿podrías dejar que me explique, por favor? Vale, yo jamás quise que esto ocurriera. No quería enamorarme. No otra vez después de... Brendan me ha contado que te habló de Natasha. Te ahorraré los detalles sordidos, pero arriesgarme de nuevo era lo último que quería, y luego apareciste tú. Eras todo lo contrario a lo que quería, continuó D'Arcy. Él apretó los puños. Le había pedido sinceridad, pero no que le confirmara sus peores temores. Eso es... Por favor, susurró D'Arcy, sacudiendo la cabeza. No estoy... Eras lo opuesto a lo que pensaba que quería, pero resultó que eras justo lo que necesitaba, y en algún momento te convertiste en lo que más quiero y en la vida. Lo que le dije a mi madre no era verdad. Él le mentía a ella y me mentía a mí misma. Eso es mucho más que un simple pasatiempo.
0: Vale, també és una declaració d'amor, no?
2: Sí. És molt romàntic, és molt bonic.
0: És molt bonic, no?
1: Sí.
0: Deies, Patri, que era important, no?, també donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. No sé si entre vosaltres, no?, entre els joves en parleu, si és un tema...
2: Bueno, a vegades sí, ho parlem. Sí, a classe també aquest any ens han fet diverses xerrades on hem pogut aprendre més coses sobre el col·lectiu, però és un tema important perquè no se li ha de donar visibilitat al col·lectiu, perquè és una cosa normal. No...
1: Sí.
0: Mm-hmm. No, i que potser algun jove no, també està vivint allò aquesta situació i no, que no acaba d'entendre els seus sentiments i veure que és una cosa normal, no?
2: Sí,
0: que l'important és el pot ajudar.
1: I jo no et mentiré, tinc molts llibres així de dos nois o

0: poder veure-ho i pensar que és una cosa, perquè és que és una cosa normal.
1: Ajuden molt les persones, sí.
2: No, de fet, allò, estimar, no? Sí, perquè li hem de posar...
0: Estima és estimar.
2: Perquè hem de posar barreres, no?, a l'amor. Sí. Irene Patri, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer compartir aquest estiu amb vosaltres, també amb les vostres companyes, que elles encara han de venir la setmana vinent, i esperem que l'experiència hagi estat prou positiva, perquè qui sap si en un futur tindrem allò, no un racó, sinó el programa dels joves literaris a Ràdio Mollet.
0: Sí, seria molt xulo fer un programa de ràdio on parlem de llibres, perquè és el que ens agrada i és molt interessant, i és molt xulo poder recomanar als joves, o no només als joves, sinó també molta gent, llibres i experiències, i és molt interessant.
1: Ens ho passaríem molt bé.
0: Sí, seria molt xulo.
2: De fet, nosaltres sempre recomanem que aquestes lectures per a joves o adolescents, que també els adults, no?, les puguin llegir per poder allò després conversar amb vosaltres i tenir una, bé, no sé, un tet-a-tet i una experiència, no? Allò de dir, escolta'm, comentem, no?, aquesta lectura.
1: Clar.
2: Ha estat molt interessant, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Fins la propera. Adéu-siau.
0: Gràcies, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa, i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
3: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet i, per tant, dieu, ai, i ara què estan fent? Doncs estem fent el magazín matinal, el Posat les Piles, i els dilluns en aquesta franja horària, quan ja estem acabant el magazín, ho fem de la mà de l'empresa municipal Enfo. És a l'espai de l'Enfoca't i avui us volem parlar d'aquest espai de l'autoservei, que a més és molt utilitzat per usuaris i usuàries de l'empresa municipal, perquè és precisament un espai per la recerca de feina, de recerca activa. I llavors avui ens acompanya la Selene Gómez. Molt bon dia, Selene.
1: Molt bon dia.
0: Ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions. És tècnica de l'equip d'Enfo i ella ens ha de parlar precisament d'aquest espai de l'autoservei i a més ha dit, i vinc amb ofertes i no porto cap persona que m'acompanyi, que pugui parlar d'aquest servei de, que tenim, perquè tothom està treballant.
1: Exacte.
0: I això és molt bona notícia.
1: Això és bona notícia. Això vol dir que les coses s'estan fent bé i que la gent està fent les coses bé. I res és així. Volia venir amb alguna persona que m'acompanyés, però he fet trucades i tothom que s'hi treballa, que si no podien venir, i clar, no, estan en els seus primers dies de feina, no, era, bueno, no volíem demanar ningú permís i tal. I tot això, doncs, que vinc a explicar que continuem amb les nostres activitats al mes de juliol, a l'autoservei Té Vida, i sempre fem l'acollida, que ho he explicat en altres ocasions, per la gent que es vol donar d'alta a Enfo per primera vegada, dilluns, dimecres i divendres a les 9:30, poden venir i expliquem tot el que fem a Enfo en general. Perquè...
0: Que és allà a Riera, eh?
1: Exacte. I després també, com una, jo crec que és el top dels tallers, el tema del currículum, que tothom ve allà molt interessant pel tema del currículum, que el fem sempre dimarts i dijous, i també tenim un taller els divendres, perdó, per persones que els costa una mica més el tema tecnològic, que encara queden persones que els costa, i a les 11:30 pues, ajudem aquestes persones amb suport per fer un bon currículum.
0: Però és que, de fet, els costa perquè cada vegada la tecnologia evoluciona molt més ràpid.
1: Exacte,
0: és a dir, sí, fins i tot igual una persona que abans no tenia cap problema, doncs t'hi trobes que dius, ai, i ara i això ho han canviat, no? I ara com funciona?
1: Sí, no, totalment, és així. I és més, jo al gener em vaig ficar, mira, vaig a fer una prova pilot per veure com això del currículum, per posar-me una mica en lloc de les persones, i, ostres, vaig estar ja 2-3 horetes ben bé fent el currículum, perquè volia que me quedés tota en una pàgina. Vull dir que al final és una eina que, per molt que tinguis, que tinguis eines ofimàtiques, coneguis l'ordinador, exacte, fer-lo bé i fer-lo adaptat a les ofertes i a les demandes del mercat de treball, té la seva història, no? No és pim-pam-pum, 5 minuts, mitja hora i ho tinc fet. O sigui, té la seva historieta. Sí, sí.
0: És a dir, dilluns, dimecres i divendres a 9:45 feu acollida.
1: Exacte. Perfecte,
0: i acollida, que la gent dirà, i què és això d'acollida que comentaves? És explicar una miqueta doncs, què ofereix aquest servei, no? Aquest
1: exacte.
0: Espai de l'autoservei, doncs, que és el que ofereix. Uh-huh. I la gent s'ha d'apuntar, jo de dir, escolta, em vindré a la sessió de dimecres, no? O de forma espontània vas...
1: La gent, el que estem fent és que de manera espontània la gent passa per allà, normalment pues, fan una demanda, vull fer recerca de feina, vull fer el currículum, o sigui, me vull apuntar una oferta que he vist vostra, però no sé com fer-ho. I entonces expliquem com és el canal d'entrada i que seria a través de l'acollida, perquè és una eina molt útil, perquè d'aquesta manera es donen d'alta a la base de dades d'Enfo, on poden explicar tota la seva experiència professional, el seu perfil professional i pujar el currículum en última instància perquè nosaltres li donem d'alta la borsa i accedir a les ofertes, que és una altra cosa que vull parlar també després.
0: I llavors dius, poden pujar el seu currículum i llavors és quan igual la gent diu, però escolta'm, jo el meu currículum el tinc, potser m'estaria bé fer una revisió.
1: Exacte.
0: I llavors dieu...
1: Ven de taller.
0: Vine, que tenim, tenim sí. Una altra...
1: El que fem nosaltres és oferir sempre el taller per fer millora. Vull dir, al final, no dic molt dir que el currículum que la persona estigui tenint estigui malament, sinó que potser tot es pot millorar, no? Jo sempre dic que el currículum és una eina viva que tu la fas i la vas provant i si te dona els bons resultats pues, ho has fet bé o està encarat a el que tu estàs buscant, però a vegades ho fem i no ens dona el resultat que volem, no? I doncs hem de valorar què estem fent o que, com ho estem utilitzant per poder bueno, que ens doni el resultat que trobem una feina que
0: de
1: arribem
0: fet,
1: a l'entrevista.
0: De fet, hi ha usuaris i usuàries que han vingut aquí als micròfons de Ràdio Mollet i diuen, clar, és tan diferent el meu, no? Ara, en una pàgina és molt visual, i igual el meu currículum anteriorment ocupava 3 folis. I això em van dir que no, que ho havia de compactar, no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: fos això més visual, i sobretot el que sempre destaqueu també des d'Enfo, no? El tema de les competències. Abans era molt allò de títol acadèmic, no? Tinc aquesta formació i aquesta experiència, no?
1: Sí.
0: I el tema de les competències, és a dir, aquelles habilitats que potser fins i tot de forma innata o que s'ha anat aprenent el pas, no? Amb la teva experiència no quedaven recollides de cap manera.
1: No, i és molt important, perquè cada vegada més les empreses aniran a buscar perfils competencials i no tant perfils amb una experiència de 25 anys, perquè això ha canviat. A vegades, abans les persones treballaven en una mateixa feina tota la vida, es jubilaven en aquesta feina, i avui en dia crec que el mercat de treball és movible, va canviant, inclús les mateixes persones que fan recerca volen millorar o volen canviar de sector, volen provar diferents llocs de feina. I això fa que al final les empreses busquin perfils més competencials que puguin adaptar a lo que la seva empresa està demanant. Ens passa molt, ja introduzco el tema de les ofertes, perquè tenim un nou taller que anem impulsant des d'Enfo, arrel de que veiem que teníem moltes ofertes de feina que no es cobrien, no? Que no hi havia candidats que s'inscrivien a aquestes ofertes. Tipus perruquer, esteticista, fuster, electricista, soldador, fresador... Doncs van començar a fer crida a través de la base de dades. Per això parlo del tema de l'acollida, omplir-ho tot bé, perquè nosaltres podem fer com buscar perfils que hagin buscat feina de soldador, que hagin treballat de perruquera, bueno, de mosso de magatzem, depèn del que hagi posat la persona en concret. I clar, els cridaven a participar a un taller per poder explicar aquestes ofertes de feina i què estaven demanant les empreses en concret perquè es puguin inscriure. I va tenir molt èxit perquè és així. Totes les persones que han participat en aquests tallers o bé estan treballant en alguna oferta nostra o bé estan treballant en altres ofertes. Perquè...
0: Però, Selene, quan vau fer allò de dir, escolta'm, i com és que tenim aquestes ofertes que la gent no s'apunta? Per què era? Perquè no estava ben introduïdes les dades a la seva base de dades? Perquè no hi ha... persones especialitzades en aquests àmbits, no? Que això és el que comenta molta gent, sobretot aquestes feines més manuals, potser,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte, els oficis, no? Que
0: els oficis,
1: dit, sempre.
0: Exacte.
1: Vull dir, abans hi ha molta gent que últimament no hi ha, el tema oficis és molt difícil de cobrir. Hi ha ocupacions que estan o sigui, bueno, no hi ha tanta gent per treballar com la demanda que hi ha, no? I al final el que ens hem trobat és que les empreses demanen un perfil super amb unes expectatives molt altes, no? Bueno, la carta als reis, que diem nosaltres, però després, al final, l'empresa ha d'anar baixant el llistó perquè troba que no troba el perfil professional que busca. I aquí és on entra el tema de les competències, per mi. Perquè si tu pots demostrar a una empresa, no? Arribes a l'entrevista amb un bon currículum on tu especifiquis el teu interès per algun tipus de sector, potser trobem una empresa que ens pot ensenyar i ens pot amoldar a lo que està buscant. Per exemple, hi havia una oferta de fuster que volien un fuster que també fos fuster, que fes control numèric. El control numèric està molt, en tema mecànic, està molt, o sigui, la gent que fa el tema de torno, el control numèric, això, sí. Hi ha per aquí per les mans, hi ha moltes ofertes d'això. Però fuster amb control numèric no era tan habitual, no? Doncs, bueno, ja em va fer crida, li deia a l'empresa, trobem persones que tenen experiència en el tema de fusteria, amb aquest interès, però el tema control numèric no acabem de trobar que lliga les dues coses, no? I al final, doncs l'empresa anava a baixar llistó i, bueno, trobarà algun candidat que li formarà des de dins de l'empresa. Això passarà en tema d'electricitat, també passa. Perruqueria, també. Oficial de primera de perruqueria. No trobar, no? I al final també l'empresa va entrevistar una persona que acaba de sortir dels estudis. Vull dir, el que vull dir és que també des d'Enfo podem oferir a persones que o estiguin vulguin canviar de sector a feines que no s'havien plantejat o algú que acabi d'estudiar algun tipus de formació, doncs tenim ofertes que són difícils de cobrir, que te donen estabilitat laboral a llarg termini, segons el meu punt de vista, i doncs es poden apuntar.
0: És a dir, que pel que està explicant la Selene, hi ha ofertes que potser tu no tens la formació, però sí les competències perquè si t'ensenyen puguis aprendre aquell ofici, no? I això és el que estan fent les empreses, no? Si no trobem allò, el professional que s'ajusti al que necessitem, nosaltres oferim aquesta formació, però el que hem de veure és aquest interès, no? Aquesta voluntat.
1: Exacte. Jo crec que cada vegada anem per aquí, sobretot per algunes ofertes, perquè és molt difícil trobar el candidat que hagi estudiat carpinteria, en control numèric, per exemple, en aquest cas.
0: En l'àmbit de la restauració també es parlava, això, que era molt difícil de trobar gent allò formada, no?
1: Exacte. El tema de cuina,
0: sí,
1: i cambrers tampoc estan trobant. O sigui, ens estem trobant que hi ha molts oficis que, i moltes oficines tota la vida, que era com molt lògic que tothom treballava, que actualment no, les empreses et diuen que no troben candidats. Amb la qual cosa, si algú vol treballar i vol trobar la seva primera oportunitat professional, que ara és un moment molt, no, l'estiu és per joves i tal, doncs poden venir a la Enfo o, i els podem explicar què tipus d'ofertes i com podien accedir. No?
0: De fet, la Selene que diu, clar, si ets jove i vols la teva primera feina, de fet ens estaves dient que ara l'usuari que teniu en aquesta època de l'any, no, l'usuari usuària, és diferent, que sobretot teniu molta gent jove,
1: sí,
0: també persones que igual han fet el tema de la regularització, no, migrants.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí, sí, ara està venint molta gent que acaba de regularitzar-se i han de trobar la seva primera feina i, bueno, doncs venen a fer tot el tema de, bueno, situar-se, no, en com començar la recerca de feina, perquè jo crec que quan te regularitzes o quan portes aquí, no, no has treballat, pues, número de seguretat social, no? Que coses que, bueno, doncs des d'allà assessorem a les persones quin és el camí.
0: En el teu país funciona de forma diferent, no?
1: Exacte. O, bueno, experiències a l'altre dia va venir un senyor que havia fet tema de tèxtil al seu país i teníem una oferta de tèxtil. O sigui, jo recordo per la mail, o sigui, l'oferta, veure la persona i dir, vale, vine demà i t'has d'inscriure una oferta que hi ha de lo que has fet al teu país. Va venir amb el paper de la regularització i tot el que tenia, la documentació que tenia, i el dia següent va venir, van fer tot, com donar-se d'alta al SOC i totes les històries aquestes que s'han de fer, i està treballant. Vull dir que és útil, el que passa que, clar, s'ha d'estar allà, t'has d'apuntar les ofertes, t'has de llegir les ofertes, per això hem fet aquest taller, perquè ens donava la sensació de que amb l'acollida i el currículum ens quedàvem una mica curts, no?
0: I llavors aquest taller veig que el feu dimarts o dijous.
1: Exacte.
0: A 2:15.
1: Ah, exacte. Anem alternant.
0: A les 11:30.
1: Exacte. I doncs, intentem, doncs, si hi ha persones que estan acabant el currículum i estan per allà, doncs, que es puguin assabentar de les ofertes que tenim. I ja de passo, doncs, anar-se amb la feina feta, inscriure ofertes.
0: Clar, és a dir, són ofertes que online, no?, es poden consultar.
1: Exacte.
0: No? Sí. Les persones, però que potser doncs no pares atenció perquè dius, jo no tinc aquesta formació, no?, el que comentàvem.
1: Exacte.
0: No?
1: O que... no s'ha... Estem acostumats a vegades a utilitzar altres serveis de... O sigui, la gent utilitza altres eines per la recerca de feina, com, bueno, altres portals, no?, més generalistes, més grans, no? No diré, no faré ara publicitat gratuïta. Però els serveis públics d'ocupació tenen ofertes molt potents, molt competencials, molt competitives en el mercat de treball, i bueno, és interessant utilitzar-los per buscar ofertes. Estic parlant d'Enfo, tenim la Xaló, que també és a nivell Diputació de Barcelona, que també la fem servir nosaltres, però és que la gent que s'inscriu a aquestes ofertes acaba trobant feina. Ho tinc comprovadíssim.
0: Bé, i és que, a més, Selene, m'imagino que també hi ha aquest acompanyament que, no, que oferiu com a empresa pública, en aquest cas empresa municipal d'aquí de Mollet del Vallès, però l'acompanyament a la persona i també l'assessorament a l'empresa, també, no?
1: Exacte.
0: Que sigui...
1: Sí, clar, al final hi ha un acompanyament integral, no? Tant quan l'empresa ens truca perquè vol publicar una oferta, tenim les companyes que acompanyen a l'empresa per poder trobar el candidat ideal i que li encaixi, que faci match, que diuen avui en dia. I això, es fa una feinada, no?, d'acompanyament, de buscar el candidat perfecte, després es fa un seguiment post-inserció a l'empresa i a la persona, i després nosaltres intentem formar i donar les eines perquè les persones que s'inscrivin a les ofertes i enviem com a possibles candidats a empreses siguin persones vàlides, que, bueno, que totes són vàlides, eh? Vull dir, això no vol dir res, no? Però, bueno, que donem, fent hincapié en el que l'empresa està demanant, no? Si una empresa ens diu, mira, aquesta empresa li és molt important que treballa en equip, per a aquesta empresa. O el tema de l'idioma. Aquesta empresa valora molt que parlis en català. Doncs directament intenta fer entrevista en català. O sigui, nosaltres intentem donar... És veritat, hi ha empreses que, bueno, que ja tenen cert valor afegit a certes coses i jo crec que això s'ha de donar, posar valor a l'entrevista.
0: Perquè, Celine, en l'espai d'autoservei també feu... Ens consta que a Enfo hi ha tallers i formacions d'aquest tipus, però no sé si és en aquest espai que també es preparen les entrevistes.
1: En principi el que fem és derivar persones a diferents programes on preparen tema d'entrevistes. I després nosaltres en l'autoservei tenim un espai de... És com quan anem al metge, no? Ho diem així, ho diem cribatge. Que la persona pot tenir una cita prèvia a un tècnic durant 20 minuts amb una consulta ràpida, eh? Per exemple, doncs vull preparar una entrevista de feina, vull millorar això. Bueno, en el cas de l'entrevista, si veiem una persona que ens diu, ostres, és que el tema entrevista vull preparar-ho tal, doncs quedem amb aquesta persona i detectem els punts forts i els punts febles per unes futures entrevistes. El tema de l'entrevista, jo sempre ho dic, és practicar. I al final es comences a fer entrevistes. La primera entrevista que vas a una empresa es diu... I després comences a fer més, és agafar rodatge, no? I jo crec que al final comença a dir, ostres, això que he dit aquí no m'ha funcionat, però aquí sí, vull dir, bueno, i treure moltes inseguretats que tenim, perquè al final tu quan vas a una entrevista crec que te sents jutjat per l'altre, i a part jo crec que quan més nerviós te poses quan vas a una entrevista d'una feina que t'interessa moltíssim, que vols donar tot, no? Que tu vols entrar en aquella empresa. I jo crec que aquí, en aquestes vegades, te poses, bueno, nerviós de que te fa tanta il·lusió, no? Potser entrar en un lloc de feina que al final... Però, bueno, uns nervis són normals en aquestes situacions.
0: Jo crec que també els entrevistadors això ho tenen en compte.
1: Sí.
0: Que és normal que estiguis nerviós. No.
1: Després, quan vam fer el speed dating, que va tenir molt èxit també, d'èxit de participació, van venir més de 100 i pico persones participants aquí de Mollet, i moltes persones que van venir van dir que els hi va servir molt el speed dating per després fer entrevistes. Uh-huh. Perquè al final és com un... a part de que pots trobar feina, també pots posar en pràctica coses per tema de futures entrevistes, coses que potser tu no diries en una entrevista normal, però pots provar a veure si te funciona i després utilitzar-ho, no?
0: De fet, és allò trencar el gel, no?
1: Exacte.
0: Allò de dir, ja comences, ja agafes
1: Exacte.
0: Allò un rodatge i després ja... Doncs, pim-pam.
1: Sí. Al final és, bueno, no, anar fent... agafar rodatge, quitar, bueno, pors, inseguretats i coses que tenim a vegades i tot això.
0: L'autoservei funciona durant tot l'any? És a dir...
1: Sí. Ara a l'agost tancarem, però doncs, en principi si estem oberts, estem allà tots els dies de la setmana. Ara fem jornada intensiva, que tanquem a les 3:30, comencem a les 8, i cada dia hi ha activitat. O sigui, jo convido ara el juliol, si algú que vol estar per aquí i vol preparar-se per la recerca de feina després de l'estiu, quan sigui, doncs que poden venir i amb els braços oberts.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, si no sabeu ben bé allò autoservei, que és el que han dit, bé, doncs igualment us adreceu a Enfo, plantegeu la vostra situació i segurament, en funció de quina sigui, doncs us adreçarem a diferents programes que tenen. Un d'ells és aquest espai de l'autoservei.
1: Sí. Des d'aquí sempre...
0: Perquè es demana allò uns mínims per participar,
1: no? Ara pot venir, a part que està obert a tothom, no cal que siguis a Mollet, vull dir, sí que és veritat que hi ha diferents programes d'un que hi ha uns criteris a nivell de municipi i tal, que s'han de tenir en compte, però per donar-te d'alta a la borsa de treball d'Enfo pot venir tothom. Vull dir, que si tu veus una oferta que t'interessa, benvingut, i nosaltres el que volem és cobrir l'oferta amb la persona que, bueno, que hi hagi match, no? Que el puzzle encaje, i que, bueno, que aquesta oferta se cobreixi. O sigui que està obert per tothom.
0: No li demanarem allò dades a la Selene perquè potser no les té, però en tot cas, dir que tenen molt bons resultats, perquè la mostra és això, que avui no ens ha pogut acompanyar cap usuari o usuària d'aquest espai d'autoservei, perquè tothom està treballant, i això és fantàstic.
1: Sí, no, no,
0: us felicitem.
1: No, gràcies. El feedback va ser que moltes empreses van participar en un taller de conèixer d'ofertes de feina. En aquest cas, ho van focalitzar en ofertes de transport i logística de Mossos de Magatzem. I quasi tots van fer entrevista en alguna d'aquestes empreses, si no algun està treballant en l'oferta de feina que havíem ofert, i si no altres estan treballant en altres ofertes de feina que tenien. Vull dir que al final jo crec que s'entra en la roda, no? en el lloc, i comences a, bueno, a moure. Vinga, aquí, una entrevista aquí, una oferta, me voy a punto.
0: Però, aquesta, de fet, l'important és això que acaba de dir la Selene, està actiu. No?
1: Exacte.
0: Si estàs actiu és més fàcil.
1: Exacte. Sí, sí, no vindrà l'oferta a tu, actualment. Actualment has d'anar a buscar-la.
0: Selene Gómez, ho deixem ara aquí.
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona feina.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau. Acabem allò amb un àudio que sempre ens faciliten des de l'empresa municipal.
2: Coneixes quins serveis oferim a Enfo? Si estàs buscant feina, has actualitzat el teu currículum? Saps com destacar les teves habilitats i experiència professional sobre el paper? I a quines empreses els vols enviar? Si necessites suport per trobar feina, no dubtis a contactar amb Enfo. T'oferim diferents tallers on, de forma pràctica, crearàs el teu currículum i t'explicarem on trobar les ofertes de feina. Envia'ns un WhatsApp al 679-333-158 i et donarem cita. Així de ràpid, així de fàcil. A Enfo sempre donem resposta.

leaking. Everybody knows the captain lies. D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres al pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. Leo Conde, regidor d'Esports a Mollet, s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta obtinguda d'aquesta primera edició. Ha destacat tant la gran quantitat d'esportistes premiats com l'elevat nivell competitiu que mostren els clubs molletans en nombroses disciplines.
1: És una il·lusió, és una promesa i és un desig que teníem de poder fer una festa no sobretot per premiar els campions, sinó sobretot per agrair tot el treball que han fet, tota una temporada, l'esforç, el seu sacrifici i la seva il·lusió. No? Aleshores, per fer un context del que estem parlant de Mollet, estem parlant de que avui segurament estaran aproximadament 450 esportistes que representaran 20 entitats més o menys, i això dona de que no tan sol tenim quantitat, sinó a més tenim molta qualitat. Què vol dir? Que tenim que estar molt orgullós de l'esport de Mollet, no?
0: La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada, tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fer empassar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Rastafari.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

Pare, és per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat, que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escon allà de tu en el dia d'avui. Però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs autors i em deixo caure amb la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals.

0: professionals i suma 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal de l'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents. L'escoltem.
1: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
0: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha tensions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB6612.
2: Notícies en xarxa.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al Col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval-Tournanche i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del Col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper i aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no amb la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Abril, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més i hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar va seguir baixant, com va poder, fins a Breil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: El dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Bé i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, el GAM fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molieres, de 3.010 metres. Tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Baix Vallès, no? Del Baix Vallès, que més enllà d'aquestes empreses privades, doncs aquestes places públiques, però que fos tota pública.
1: Nosaltres ens demanem això. Nosaltres ens demanem això. Primer, 25%.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's a la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 quilowatts de potència a raó d'un quilowatt per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada en una ordenança fiscal. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa, si bé l'estalvi exacte dependrà del contacte que cada beneficiari tingui amb la seva comercialitzadora. I en esports, us informem que el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Després de setmanes d'incertesa, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat l'ascens per la vacant generada en la categoria a la qual els correspon per ser el millor segon classificat de Segona Catalana. Quico Montoya, president de la Molletense, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia una temporada excel·lent.
1: Sí, sí, molt feliç. La veritat és que sí, després d'una temporada fantàstica a nivell esportiu, bueno, la crueltat de l'últim partit, del play-off, però per aconseguir l'ascens no es va poder donar, però bueno, crec que merescudament al final digo justícia i estarem a Primera Catalana.
0: En el play-off, els molletans van quedar molt a prop de l'objectiu. La final davant del Cardedeu va ser molt igualada i es va decidir des del punt de penal, on la sort va somriure al conjunt rival. Aquella derrota va obligar el club a esperar una possible reestructuració de la categoria que pogués obrir la porta a un ascens per via administrativa. L'ascens ha estat finalment possible gràcies a la desaparició de Lleida, que ha deixat un forat a Lliga Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 de la tarda i els dissabtes a 1:00 del migdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres i iniciar

0: a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
1: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
0: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc d'extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C14-13B, la C14-15B, la B520, la B522 i diversos punts de la C17 i la 17 i la C25. A banda, hi ha retencions a l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B10, a la B20, a la B23 i a la A2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Si quan mires la mar tons ulls brillen, si ets feliç de contemplar la mar,

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. L'acte ha estat pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. I també parlarem del fet que des d'aquest juliol les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Quico Montoya, president de la Molletense, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia a una temporada excel·lent. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: Miquel Martí Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes un dilluns més a aquest programa de Veus de Ciutat, on setmanalment conversem amb les persones que han format part i també que continuen formant part de la vida de Mollet i que han construït la nostra ciutat. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb la Noemí Fernández, a qui saludem. Molt bon dia, Noemí.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest programa, per deixar-te conèixer una miqueta més i precisament, Noemí, doncs per aquelles persones que no et coneguin, com et definiries a tu mateixa? Qui és, Noemí Fernández?
2: Ostres, doncs...
1: Costa, he parlat d'un mateix en tercera persona.
2: Què et diria jo? Soc una molletana d'adopció, perquè jo vaig néixer a León, però vaig venir a Catalunya molt petita, amb 14 mesos, i la meva vida ha passat a Mollet, aquí he fet la meva vida, he tingut tots els meus fills, tinc els meus nets, la feina, la família, tot. Vull dir, Mollet per mi és casa meva.
1: Com t'has involucrat en aquesta vida de la ciutat?
2: A veure, quan parles de vida de ciutat parles de a partir de 20 anys o d'abans? Perquè dic perquè...
1: el que consideris.
2: Jo, doncs, de petita recordo els carrers de Mollet, com eren els carrers, com se'ns glaçaven els peus perquè hi havia basses amb gel, amb fang, els carrers no estaven asfaltats. Anava al col·legi l'Estonac, ara és ara l'Estonac, però quan jo hi anava era la companyia de Maria. I bé, vaig tenir una infantesa que jo crec que ha estat molt normal i molt feliç. He tingut moltes amigues, encara les tenim, encara a hores d'ara conservem amistat amb les que vam estudiar el batxillerat i ens veiem contínuament i, bueno, som com germanes, no?
1: Que maco.
2: I bé, he anat veient, jo he anat creixent, m'he anat fent gran, ja ho veus, però he anat creixent també amb el Mollet, per tant, recordo moltíssimes coses de Mollet. No tinc la memòria que té la Balbina, però sí que quan vas... L'altre dia ens trobàvem amb la Marta Busquets, amb una companya de l'Ajuntament, no? I estàvem explicant coses i diu, has vist? Has vist perquè ens donen la medalla, per exemple, no? Perquè tenim moltes coses a explicar i sempre m'han dit, per què no les escrius, perquè no els escrius, i no ho hem fet mai, però jo recordo de Mollet tot.
1: I el teu pas per Molleta, Noemí, comenta'm una mica com ha estat la teva implicació a la vida de la ciutat, què és el que has aportat, en quines entitats, en què t'has volcat?
2: Mira, jo crec que s'hauria de conèixer una mica anant enrere. Jo quan entro a treballar a l'Ajuntament de Mollet, vaig entrar amb l'Ajuntament del Fermí Jaurrieta, per tant, molt abans de la democràcia. Per tant, vaig estar uns anys amb aquell ajuntament tal com era i de la manera que es vivia, no? I després vaig participar, bueno, jo treballava allà, vam viure les primeres eleccions democràtiques i recordo molt, doncs, l'emoció d'aquells plens i d'aquelles trobades, els regidors que tenien moltíssima il·lusió de fer coses i que ens ho explicaven i les seves ganes de fer coses. I recordo, mira, jo estava a secretaria, va entrar Josep Serra, que aleshores era el regidor de Cultura, el primer regidor de Cultura que hi va haver, i va dir, algú que m'ajudi a fer una relació d'entitats. Tothom va anar treballant i a mi em va saber greu no contestar-li. Li vaig fer una llista de les entitats de cultura que llavors hi havia, que eren molt poquetes. Els hi vaig posar en un dossier i a partir d'aquí... es va crear, bueno, vam començar a treballar plegats i aquell dossier es va anar fent gran i vam anar implicant entitats i vam anar creant festes i vam fer, vull dir, i el Departament de Cultura va tirar endavant fins a hores d'ara. Vull dir, crec que hem sentat les bases de tot el que és ara el que s'està fent a Mollet, no? Hem vist néixer els centres cívics, la biblioteca, que no hi havia biblioteca, els centres cívics, jo recordo haver anat sobretot al centre cívic de Camp Antiquet, vaig anar entrevistant persones per les cases per explicar-los què era un centre cívic, què és el que volíem fer des del centre cívic. Vull dir que vam trepitjar molt carrer i molta gent, i a partir d'aquí, doncs, mira, les festes majors, les festes, el naixement de les colles, el naixement dels gegants, el naixement dels diables. Vull dir que sembla que parli de... És veritat, parlo de molts anys enrere, però però jo crec que estic bastant orgullosa d'haver format part d'aquest teixit, no? que ara es mou per Mollet.
1: Uh-huh. Ara deies, sembla que parla de molts anys enrere, però realment en perspectiva tampoc fa tants anys, per tant, de tota aquesta cultura, no?, que ha anat naixent a la nostra ciutat, també uh-huh. entenc que per tu, Noemi, és maco no haver format part del procés i veure doncs, com el que tu deies, vosaltres vau posar aquestes bases, no?, i a partir d'aquí doncs, s'ha pogut anar creixent culturalment.
2: Exacte. Mira, pensa que, per exemple, teníem el despatx, nosaltres vam passar de l'Ajuntament Vell, del Prat de la Riba, uh-huh. a Can Gomà, i a Can Gomà ens vam posar els despatxos, i hi havia un departament que es deia l'Institut era IMSSC, bueno, no me'n recordo, Institut de Serveis Socioculturals, i en allà vam treballar amb la creació de l'Escola de Música. I llavors, quan l'Escola de Música va començar, nosaltres necessitàvem espai i ens vam traslladar a l'edifici de Correus. Però el teatre Can Gomà no era com era, com és ara. Vull dir, també vam viure la remodelació del teatre, vam organitzar la visita de Real, que en aquella època encara tenim una sala que nosaltres li dèiem la Sala Real, perquè és on vam rebre els Reis, no?, Juan Carlos i la Sofia. I vull dir que hem viscut tot això, jo crec que, vaja, per mi és maco. Però sembla que estigui explicant batalletes ja.
1: Noemi, no sé si creus també que en aquest moment de donar aquest impuls a la cultura era un moment especialment important, perquè, com deies, havíeu viscut les primeres eleccions democràtiques, per tant, es venia d'un temps on la cultura havia estat bastant censurada, per tant, no sé si també hi havia potser aquestes ganes de fer coses, de,
2: sí,
1: de revitalitzar.
2: Que, a part també de les ganes, és que no hi havia res. No existia, no hi havia una programació de teatre. Vam organitzar una programació de teatre mensual que començava a la tardor i acabava a la primavera. Vam organitzar cicles de música clàssica a la Marineta, xerrades, exposicions, no hi havia absolutament res. La Marineta, quan vam començar nosaltres, vam estar netejant, perquè era una casa que, bueno, estava feta a caldo, sí. I es va fer tota la reconstrucció, tota la rehabilitació. Llavors vam crear els primers papers perquè allò comencés a funcionar, no? Per tant, hi havia ganes per això, perquè no hi havia res, no? I la veritat és que sí, la gent sempre ha estat molt... ens han encoratjat molt, no? I la gent ha respost bé i bueno, només ho has de veure quan es munta una festa. Vam començar la primera fira d'artesans, vam organitzar les mostres de titelles, ha estat des de l'inici. Vull dir que és que, com que no hi havia res, doncs tot era una meravella i tot era perfecte.
1: Jo continuo sent perquè té,
2: sí,
1: continuïtat, clar.
2: Exacte. Vull dir que moltes vegades dic, ai, doncs mira, això jo he format part. L'altre dia ensenyava una fotografia del primer Carnestoltes, que amb una companya d'alcaldia i jo ens vam disfressar de pallasses i vam anar arrossegant gent i la gent ens va anar seguint i vam, sense voler, pràcticament es va muntar una petita rua, no? I vull dir que jo crec que hi ha ganes de fer coses i, bueno, no estic contenta de tot el que he fet, sí.
1: Comentaves precisament tot el que has fet tu per la cultura molletana, però què creus que t'ha donat a tu aquesta cultura de Mollet?
2: A mi molt. A mi jo crec que tot el que sóc i tot el que he fet, perquè clar que són... No, jo no diria que són èpoques diferents, perquè hem treballat molt i no vull dir que no es treballi, però que estàvem de dilluns a dilluns i de primera hora del matí fins a la nit per la feina, per fer-ho. Mira, recordo un cicle que vam organitzar durant uns quants estius que es deia l'estiu festiu. Llavors, cada cap de setmana organitzàvem coses a diferents barris. Uh-huh. Tocava la Plana Lladó, el barri de Lourdes, per exemple, me'n recordo que fèiem espectacles de dansa o fèiem cinema a la fresca. Aquí fèiem cinema a la fresca. I mira les condicions que ara es fan, no? Que ara tens un electricista, una empresa que et ve a posar les cadires, una altra que et posa l'empostissat. No, nosaltres muntàvem les cadires.
1: Ho fèieu tot vosaltres.
2: El Collell, que era l'electricista de l'Ajuntament, ens deixava amb un fanal. A mi em va ensenyar com obrir un fanal i com connectar, que ara no ho faria ni... Bueno, perquè connectar amb un fanal, no? Doncs, bueno, doncs connectava amb la màquina per fer el cinema a la fresca, no? Jo crec que vam fer... A mi em va portar això, el que sóc i el que he après, perquè he après moltíssim de la gent i de tot el que he fet. Pensa que, per exemple, per organitzar les les programacions de teatre,
1: sí,
2: doncs m'ha omplert perquè he pogut anar a veure moltíssimes obres de teatre. No hi havia cap obra de teatre que es portés a Mollet que abans no l'haguéssim anat a veure.
1: Uh-huh.
2: I m'ha quedat un defecte, i és que quan vaig a veure una obra de teatre no la gaudeixo, com sinó que estic pensant sempre això hi cabrà a Can Gomà, per on entraien els actors, perquè clar, nosaltres aquí a aquest cantó no tenim gaire espai, però saps? Sempre uh-huh. aquesta mena de patir,
1: i clar,
2: doncs ara encara em passa.
1: Encara et persegueix.
2: Encara penso, ostres, això hi cabria o no hi cabria?
1: I aquest has de recordar tu mateixa, no, ostres, avui estic aquí gaudint,
2: sí,
1: no estic treballant.
2: Sí, disfruta de l'espectacle i s'ha acabat, no? Però això m'ha durat molt temps i encara ara, perquè ara vas a alguna cosa i vas veient, no? I l'altre dia estava jo a Can Gomà i pensava, ostres, aquesta cameta... saps? Ja, això ja s'hauria d'arreglar. Vas i... Bueno, és casa nostra, no? Moltes vegades, així ens fem bromes, perquè, sobretot, allà es van organitzar també balls de Cap d'Any.
1: Uh-huh.
2: Allà van, traiem les butaques, ho traiem tot, i es muntaven taules, bé, muntaven taules amb espalmetes, i muntàvem una orquestra, i fèiem un guardarroba, i tal. Doncs després, i la gent tirava confeti, quedava... Can Gomà quedava fet una guarreria, doncs després ens assentàvem allà amb aquella satisfacció de que bé que ens ho hem passat, que bé que la gent ha marxat satisfeta, però després tocava netejar i potser eren les 4 o les 5 del matí, saps?
1: Mm-hmm.
2: Però bueno, que ha passat.
1: També hi ha aquesta part més lletja, no?, de la feina, que al final també passa doncs, en tots els aspectes.
2: Home, jo recordo, per exemple, les Revelles, a Cal Estrada, les Revelles a Sant Joan, per mi han sigut dels espectacles més durs, perquè la gent ja va molt passada de voltes. No tant la Festa Major, veus? Perquè la Festa Major hi havia molta gent treballant. Teníem equip de companys i gent que es podia llogar per la festa. La Revella érem dos, o el David o jo.
1: Sí.
2: I David i jo, vaja. I llavors, clar, a segons quines hores de la matinada ja havies d'anar, jo deia, anem a recollir borratxos, perquè estàvem sols, et sents molt malament, eh?
1: Yeah.
2: I això sí que ho recordo feixuc, perquè no era agradable, no? Haver de i tu quin eres? I per què em fas fora? I que no sé què, i saps? I tu anar allà dient, escolta, que són les 3, que són les 4, que ja és hora de marxar, no?
1: Doncs sí.
2: Però a més tampoc hi havia gaires controls d'horari, era una mica més...
1: Mm-hmm. En tot cas ens quedem amb la part positiva, no?, que és molt més gran,
2: no,
1: que
2: això, sí,
1: que això
2: sí,
1: que comentes.
2: Els focs, l'alegria de la gent, el veure allà totes les entitats compartint el sopar o compartint la coca, això sí, però clar, de bambalines enrere, doncs també ho patíem, no?
1: Evidentment.
2: Igual que les cavalcades les hem viscut molt bé i molt maques, però doncs després no sé si la gent sap o és conscient que tota aquella roba s'ha de treure, te la deixen anar allà, s'ha de treure, s'ha de portar a rentar, s'ha de col·locar, s'has de vetllar que no hi hagi res que sigui estrapat, que nosaltres no som els modistilles i llavors ho havíem de fer nosaltres, vull dir, tampoc hi havia tants recursos que ara dius, mira, pues mira, tinc una empresa que m'ho fa i que m'ho cus i aquests m'ho fan, no, era tot una mica manual, ho fèiem nosaltres.
1: Mm-hmm. Doncs nosaltres ara estàvem coneixent, no?, com has aportat el que és la cultura molletana. També volem conèixer una mica, més a nivell cultural, quins són els teus gustos, també doncs, culturalment. Comencem amb una cançó que abans de venir aquí li hem demanat a la Noemí. Digue'ns una cançó que t'agradi i ens ha recomanat. Escriurem de Miqui Núñez, de sí que escoltem un fragment i després comentem aquesta cançó.

0: Doncs això, escoltàvem Escriurem de Miqui Núñez, que és la cançó que has escollit, Noemi. Per què? Què és el que et transmet?
1: Mira, aquesta cançó, bueno, m'agrada el to, no? L'alegria que et transmet, però en el fons també també diu coses, no? I a mi m'ha agradat això del record de que has tingut alguna cosa i allà ha quedat alguna cosa. Bueno, potser és el dia a dia, no? De les persones, i sí, m'agrada. M'agrada, no et puc dir el per què, però és una de les cançons que jo a vegades escolto. Jo no em poso gaire música a casa, perquè sóc de les que llegeix. Jo necessito silenci,
0: vale,
1: per treballar i per estudiar o per llegir.
0: Sí.
1: Però, bueno, de tant en tant poso...
0: Ve de gust tenir aquest
1: música,
0: soroll.
1: Però si no, pues, doncs la ràdio, no? Perquè la ràdio, és veritat que feu molta companyia.
0: Companyia, sí.
1: No? Les notícies, el que passa... Però aquesta cançó, no ho sé, l'he trobada... Té un ritme molt...
0: És una cançó molt maca, sí.
1: I la lletra m'agrada. Però per què m'agrada? No t'ho puc dir. Jo crec que diu coses, que la gent l'escolti, la llegeixi, la lletra, i a veure què n'opinen, què pensen.
0: Ens comentaves, Noemi, que t'agrada molt llegir. No sé si estàs llegint algun llibre que t'agradi.
1: Mira, ara estic llegint un que precisament que es diu La casa de la Bruguera. És un llibre d'una dona americana, i crec que és americana, de mitjans del segle XIX. Una història, és una traducció, d'una editorial que m'agrada molt, que fa unes traduccions molt bones, però a més de que m'agrada molt llegir, també participo amb el Carles de la llibreria Illa en el Club de Lectura. Abans anava tots dos, però clar, és que és un llibre cada 15 dies i no m'he de la vida, i llavors l'he deixat. Però pràcticament, bueno, llegim un llibre cada mes, però a part d'això llegeixo molt, soc consumidora de llibres. Sí.
0: I tema audiovisual, no sé si t'agraden més les pel·lícules, les sèries, alguna que hagis vist recentment que hagi destacat?
1: No, veig sèries, m'agraden molt les pel·lícules, però la veritat és que de memòria estic fatal. Mira, precisament jo abans d'ahir em sembla que he vist una pel·li que es diu El Vasco. No tenia ni idea. I bueno, em va agradar, és divertida. Avui precisament m'he trobat amb una companya en el tren, per cert, m'he anat a matricular per fer un curs d'història, i li he recomanat, perquè l'havia vist ahir, no? Perquè, si no, no me'n recordo, me les he d'apuntar.
0: La tenia recent.
1: Sí, però sí, m'agrada veure sèries. Lo típic, hi ha sèries que són primera temporada, segona, tercera, no.
0: Es fa massa llarg, això.
1: Sis capítols o vuit, és el màxim que aguanto, i està llegint una pel·lícula o llegir.
0: Noemi, estem arribant ja al que és l'última part de l'entrevista, i ara és el torn de les preguntes ràpides. Jo t'aniré fent preguntes, has d'escollir, si vols justificar-te ho pots fer, i si no, doncs passem a la següent. Comencem amb la primera, aquesta genera bastant de debat, Truita de patates amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: De moment ha sigut la resposta guanyadora de les persones que portem.
1: Aquesta tarda,
0: per cert,
1: tinc els meus fills a berenar a sopar i m'han dit, sense ceba.
0: Potser la cola és per allà.
1: I jo li he dit al meu marit, doncs em fareu una amb sense i una altra amb ceba. Amb ceba.
0: Algun plat preferit? Tant que t'agradi cuinar o que et cuinin, que t'agradi menjar...
1: Com els nens, els macarrons.
0: I ara que estem a l'estiu, no sé si tens algun gust de gelat que t'agradi més que un altre.
1: No sóc gaire llaminera, potser el gelat de llimona.
0: Així més refrescant.
1: Sí, però si no...
0: No et crida gaire.
1: No tinc grans...
0: Què ets més, Noemi, de matí o de nits?
1: De matí. Perdona, quan et refereixes a la nit vols dir de vida nocturna?
0: Sí, exacte.
1: No, de matí.
0: No, per matí estàs més activa.
1: Més espitada, sí. Jo a les 6 del matí estic en marxa.
0: Déu-n'hi-do. Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o trucar?
1: Home, depèn del moment, però jo procuro trucar. Trucar i parlar. I si és una persona que està passant un mal moment, retrobar-nos i parlar.
0: Sempre el contacte,
1: sí.
0: No? Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
1: Què m'agradaria tenir o fer? És molt fort,
0: Hi ha tantes opcions.
1: Jo crec que avui dia voldríem que hi hagués pau al món i eliminar l'extrema dreta.
0: Mm-hmm.
1: Però de cuajo.
0: Sense mirar enrere.
1: Sí.
0: I un lloc de Mollet que t'agradi?
1: Doncs m'agrada anar al parc de Can Molà. L'altre dia vaig descobrir, perquè feia molt temps que no hi anava, que aquell passeig que hi ha al centre, els arbres han crescut tant que fan com un arc verd. Hi havia una ombra fantàstica. Ara no sé, avui amb la calor que fa, però s'estava molt bé. Jo crec que el parc de Can Molà és un dels meus llocs. N'hi ha molts, eh?
0: Perquè m'agrada molt. Sí, Mollet és molt gran, sí.
1: El parc d'aquí darrere del cementiri, m'agrada la Rambla. Jo visc a la Rambla, per tant, la Rambla m'agrada.
0: I un lloc que no t'agradi o que no hi aniries d'aquí de Mollet?
1: No ho sé, potser la deixalleria.
0: Bona resposta.
1: Però no tinc. m'agrada anar, m'agrada anar a Gallecs, m'agrada passejar, vull dir que... No, així ara de bote pronto no... Et diria la deixalleria, com a,

0: Voldria que tinguessin això, que trobessin oportunitats per tirar endavant, com hem provat nosaltres, però que sobretot la justícia social i tots els problemes que hi ha ara a la societat que no existissin.
1: Mm-hmm. Creus que manca, no? Això precisament actualment la ciutat.
0: Mm-hmm. Hi ha molt... Hi ha una taca negra per ahí, sí. Mm-hmm. Em sembla que sí.
1: I personalment, com t'agradaria que et recordessin a tu aquí a Mollet?
0: Oh, jo sempre dic que com una bona persona i divertida, punyent, perquè a vegades es necessita, s'ha de ser, no? Però com recordin com una bona persona. Mm-hmm. Ja n'hi hauria prou.
1: Doncs noi, amb aquestes paraules tanquem aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agraïta que ens hagués acompanyat, que ens hagués obert les portes per conèixer-te una mica millor tota la teva tasca per construir el Mollet que coneixem actualment. Ens retrobarem segur pels carrers de la nostra ciutat. Ens veiem ben aviat. Gràcies i
0: moltes
1: que vagi molt bé, Noemi.
0: Bon estiu.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor als àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermuda.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 6 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. L'acte ha estat pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de famílies, entrenadors i representants dels clubs. L'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació

0: del Pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. Des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Quico Montoya, president del club, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia a una temporada excel·lent. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres, el pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada. Tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. L'ambient ha estat marcat pels aplaudiments i la celebració dels èxits aconseguits durant la temporada. Un dels clubs distingits ha estat l'Escola d'Arts Marcials Hansu, que continua sumant èxits en diferents competicions. El seu director, Pere Emiliano, ha valorat molt positivament aquest nou esdeveniment a la ciutat.
2: És molt important pel club, però especialment per tots els competidors que durant tot l'any s'estan esforçant per fer primers i poder arribar al dia de poder vindre aquí, clar.
0: Emiliano ha destacat que Hansu és un dels clubs més destacats de la federació, especialment en les disciplines de randori, duo i comité. Segons ha explicat, actes com aquest serveixen per a conèixer la dedicació diària dels esportistes i la feina que hi ha darrere de cada medalla i cada classificació.
2: Al final, tot és molt destacat perquè el treball que hi ha darrere de tot l'any i la preparació de les competicions és bastant dur. I penseu que partim de nens de 6-7 anys fins a nois de 18-20. Llavors la preparació és molt dura i moltes hores i molta dedicació.
0: La iniciativa neix amb la voluntat de donar un protagonisme especial a l'esport de base i de diferenciar-se de la tradicional nit de l'esport. En aquesta ocasió, el reconeixement s'ha centrat especialment en la feina feta pels equips i les categories formatives dels diferents clubs de Mollet. També ha celebrat aquest nou format el president del Club Bàsquet Mollet, Carles Nuez. Ha assegurat que separar aquesta gala de la nit de l'esport permet donar més protagonisme als equips de base i reforça el treball desenvolupat pels clubs durant tot el curs esportiu.
3: Quan se celebrava la nit de l'esport, depèn de què tipus d'esport que fas, la competició acaba en el mes de juny i aleshores quedava molt lluny, no? D'aquesta forma, pràcticament tots els clubs han acabat ara el que és la temporada i és una forma de reafirmar el que has fet bé i per totes les nens, nenes que estan participant, un premi important.
0: La festa dels campions i les campiones ha volgut posar en relleu no només els resultats esportius, sinó també els valors associats a la pràctica de l'esport, com ara l'esforç, la constància, el compromís i el treball en equip. L'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio, ha refermat el compromís de Mollet amb l'àmbit esportiu i ha afegit que aquesta celebració representa un pas més en l'aposta municipal per l'esport.
4: Mollet ja sabem que és una ciutat que sempre ha destacat per tot l'esport, que es fa federat i no federat. Tenim la nit de l'esport, que la nit de l'esport doncs reflexa aquest talent molletà que tenim en l'àmbit de l'esport, doncs escollint el millor esportista masculí, el millor esportista femení, el millor equip, etc. Però volíem donar un passet més. I per tant, hi ha molts campions i campiones, centenars de joves i no tan joves, que aconsegueixen èxits esportius a la seva temporada, en la seva disciplina. També volíem doncs dedicar-los una festa a ells i a elles.
0: Per la seva banda, Leo Conde, regidor d'Esports, també s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta obtinguda en aquesta primera edició. Ha destacat tant la gran quantitat d'esportistes premiats com l'elevat nivell competitiu que mostren els clubs molletans en nombroses disciplines.
5: És una il·lusió, és una promesa i és un desig que tenien de poder fer una festa per a, no sobretot per premiar els campions, sinó sobretot per agrair tot el treball que han fet, tota una temporada, l'esforç, el seu sacrifici i la seva il·lusió. No? Aleshores, per fer un context del que estem parlant de Mollet, estem parlant de que avui segurament estaran aproximadament 450 esportistes que representaran 20 entitats, més o menys, i això dona que no tan sol tenim quantitat, sinó a més tenim molta qualitat. Què vol dir? Que tenim que estar molt orgullosos de l'esport de Mollet, no?
0: Amb aquesta primera edició, l'Ajuntament de Mollet espera consolidar una cita que reconegui anualment els èxits de l'esport molletà. La bona acollida, tant per part dels clubs com dels esportistes, deixa entreveure que la festa dels campions i les campiones es convertirà en una nova tradició dins el calendari esportiu de Mollet del Vallès.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del Pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. D'aquesta manera, el consistori vol fomentar una mobilitat més segura i contribuir a reduir els riscos associats a les altes temperatures, especialment entre els col·lectius més vulnerables. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. I des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 kW de potència a raó d'un kW per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada en una ordenança fiscal. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa, si bé l'estalvi exacte dependrà del contracte de cada beneficiari tingui amb la seva comercialitzadora. La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l'energia és virtual i s'aplica directament a través de la factura de la llum. Marina Escribano, regidora de Transició Energètica.
6: Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic. Es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat.
0: Aquesta iniciativa farà possible que la ciutadania pugui beneficiar-se directament de l'energia renovable produïda a les cobertes i equipaments municipals. Concretament, es tracta de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals ubicades a l'Escola Cal Músic, l'Escola Montseny i a l'Escola Bressol La Filadora. La llicència d'ocupació temporal tindrà una durada màxima de 2 anys. La sol·licitud de participació es pot fer a través de l'apartat de tràmits del web municipal. La previsió és que fins a 200 llars molletanes es puguin beneficiar d'aquests excedents. Un projecte que ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona a través del suport tècnic de l'Oficina d'Impuls a les Comunitats Energètiques. I ara parlem de beques, perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional en tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o l'educació per al desenvolupament. Les beques ajudaran a cobrir despeses derivades de l'estada, com ara viatges, allotjament, assegurances o dietes, amb la voluntat de reduir les barreres econòmiques que sovint dificulten la participació del jovent en aquest tipus d'experiències transformadores. La convocatòria s'adreça a persones joves d'entre 18 i 30 anys vinculades a Mollet del Vallès, sigui perquè ja estan empadronades o perquè mantenen vincles associatius, laborals, socials o cívics amb la ciutat. A més de donar suport econòmic als projectes, la iniciativa també vol reforçar la figura d'alt i de la jove cooperant i fomentar una ciutadania compromesa, crítica i solidària. Així, les persones beneficiàries hauran de compartir l'experiència a la seva tornada mitjançant activitats de sensibilització adreçades a la comunitat local, centres educatius o bé entitats del municipi. Entre els criteris de valoració es tindran en compte la qualitat del projecte de cooperació, la motivació de la persona sol·licitant, la vinculació amb el teixit associatiu de la ciutat, així com l'impacte social i educatiu del retorn de l'experiència al municipi. Les sol·licituds es poden presentar fins al 19 de juliol.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara passem a les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès, aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus, per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia La Rambla, situada a plaça Catalunya número 1, al barri del centre.

0: I ara us informem del fet que la plataforma en defensa de la sanitat pública de Mollet i el Baix Vallès valorat positivament la reunió sostinguda a la Conselleria de Drets Socials el passat 3 de juliol. La trobada amb el director general de Drets Socials i la directora de Serveis Territorials ha servit per parlar de l'atorgament de places públiques a la residència de gent gran de la Ronda de la Farinera. Antoni López, portaveu de la plataforma, ha explicat que des de la Conselleria els han dit que el 25% de places residencials acordades per l'Ajuntament de Mollet i l'empresa FIACT en el moment de la construcció de la residència s'adjudicaran mitjançant un procés de licitació ordinària. Aquest 25% representaria l'entorn de 38 places.
1: Nos van dir que si tenien places ja públiques que podien donar, però si no tenen cap, ten que ser una licitació. I, per tant, no es donaran directament, sinó a través d'una licitació que van presentar diverses empreses, no?
0: L'altre tema que es va abordar va ser l'atenció a les persones sense llar. En aquest sentit, la plataforma va plantejar la possibilitat de fer un alberg a nivell comarcal. Així ho ha explicat Antonio López.
1: Nosaltres vam demanar a l'Ajuntament de Mollet que no és possible que hi hagi 20 o 30 persones, no sabem quantes n'hi ha, perquè hi ha moltes persones que estan en un solar o una barraca o empreses que ja no treballen, que estan abandonades, la tineria, tot això. I aquí a l'hospital també n'hi ha alguns, no? I, per tant, sembla ser que estan parlant, van dir, que estan parlant a l'Ajuntament, perquè això és competència municipal. No sé si en altres pobles... I nosaltres vam demanar un alberg comarcal.
0: A la mateixa trobada, la plataforma en defensa de la sanitat pública va demanar la construcció al Vallès Oriental d'una residència de gent gran 100% pública.

0: I ara parlem de temes més culturals, perquè la mulletana Olga Muro continua consolidant la seva trajectòria literària amb la publicació de la que serà la quarta obra de la seva carrera. La seva aventura com a escriptora va començar durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell període d'incertesa va crear el blog Mi Comunidad Azul, un espai digital on compartia reflexions, experiències personals i textos que li van permetre descobrir i desenvolupar la seva passió per l'escriptura. Olga Muro ha remarcat que gràcies al blog va perdre la vergonya d'escriure i mostrar les seves publicacions.
1: Va començar l'època del Covid. Jo sé que hi ha moltes persones que deien no, a mi la vida no em canviarà. Jo sí, soc de les que la vida al Covid li va fer un pum, li va donar una volta i en aquell moment jo em vaig adonar que la vida era ara i jo volia fer coses que mai m'havia atrevit a fer-lo. I el blog era una de les coses, era ensenyar-me, obrir la ventana al món i dir, aquesta és l'Olga Muro i vull escriure. I el blog va ser la manera de connectar. Jo normalment ho publicava només al Facebook. I la gent que llegia el blog deia que era molt bo. I jo deia, no serà per tant? Pues sí, va agradar molt. I d'ahir va ser el començament.
0: La principal font d'inspiració d'Olga Muro són les dones que formen part del seu entorn. Amigues, familiars, companyes de feina o persones que coneix al llarg de la seva vida aporten experiències i vivències que després transforma en personatges i relats. L'autora ha comentat que l'objectiu és que les lectores puguin sentir-se identificades amb les seves històries i trobar-hi un reflex de la seva realitat.
1: Bueno, al final, aquesta història, bueno, aquestes històries van sortir de la realitat, de les dones que m'acompanyen a la feina, amigues, cunyades... I, no sé, volia escriure alguna cosa diferent, addictiu, potent, real, realista, i que qualsevol dona que agafés el llibre trobés que en alguna d'elles trobava alguna cosa que la identificava, no? I vaig agafar la inspiració d'això, d'una tonteria tan gran com un comiat de solteres, d'una d'elles que era el punt de trobada de totes, perquè totes tenim la nostra vida i de vegades és molt complicat dir va, la propera setmana quedem per fer un cafè i mai arriba aquest cafè. Pues era l'excusa perfecta.
0: L'any 2025, Muro va debutar en el món editorial amb Nosotres Imparables i Nosotres Imperfectes, dues històries centrades en les experiències, els reptes i les emocions de diverses dones. Les dues publicacions van tenir una bona acollida entre les lectores que van destacar la proximitat dels personatges i les situacions descrites. Aquest 2026 ha vist la llum Nacida del Fuego, la tercera novel·la de l'autora mulletana. Amb aquesta obra, Olga Muro continua explorant temàtiques relacionades amb la superació personal, la força femenina i les relacions humanes, elements que s'han convertit en una de les seves principals senyes d'identitat literàries. Actualment, l'escriptora es troba immersa en la redacció de la quarta novel·la que completarà la saga Nosotres i que encara no té titular. Segons explica Olga Muro, aquesta nova entrega servirà per donar resposta a les històries i als personatges que han acompanyat les lectores al llarg dels tres llibres anteriors.
1: I al final és la conclusió, no? L'evolució d'elles durant uns anys, no és que sigui tot passar en una mateixa època de la vida, són 5-10 anys de la seva trajectòria personal.
0: Amb cada nova obra, Olga Muro reafirma la seva voluntat de donar veu a històries protagonitzades per dones reals i de crear relats amb els quals moltes lectores es puguin sentir representades.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, el primer equip de la Unió Esportiva Mollet-ense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Després de setmanes d'incertesa, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat l'ascens per la vacant generada en la categoria a la qual es correspon per ser el millor segon classificat de Segona Catalana. En el play-off, els molletans van quedar molt a prop de l'objectiu. La final davant del Cardedeu va ser molt igualada i es va decidir des del punt de penal on la sort va somriure al conjunt rival. Aquella derrota va obligar el club a esperar una possible reestructuració de la categoria que pogués obrir la porta a un ascens per via administrativa. Quico Montoya, president de la Mollet-ense, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia a una temporada excel·lent.
3: Sí, sí, molt feliç. La veritat és que sí, després d'una temporada fantàstica a nivell esportiu, bueno, la crueltat de l'últim partit, del play-off, però per aconseguir l'ascens no es va poder donar, però bueno, crec que merescudament al final digui justícia i estarem a Primera Catalana.
0: L'ascens ha estat finalment possible gràcies a la desaparició de Lleida, que ha deixat un forat a lligar Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana. Amb aquesta situació, Quico Montoya ha comentat que han estat setmanes d'espera per saber si l'ascens molletà seria finalment possible.
3: Pues sí, la veritat és que sí, perquè bueno, una vegada perds la promoció del playoff per pujar, pues quedava una finestra oberta, que era la possible desaparició de Lleida, el que donava les vacants per altres equips a aconseguir les categories, i sí que sí, és cert, i aquestes coses van a poc i poden donar a toms a última hora, i la veritat és que s'ha fet una miqueta llarga l'espera, però bueno, al final, amb un final feliç, i bueno, per estar contents.
0: Des de l'entitat molletana han rebut la notícia amb una gran satisfacció i han destacat que aquest ascens és el premi a l'esforç, la constància i el treball realitzat durant tota la temporada. El president del club ha destacat aquest ascens afirmant que la Molletense fa 10 anys que no competeix a Primera Catalana.
3: Fa 10 anys que la Molletense va estar a Primera Catalana, 2 temporades, i des de fa 10 anys que anàvem intentant de tornar a aconseguir aquesta categoria i finalment aquest any pues, l'hem pogut aconseguir i bueno, és per estar molt contents. Serem equip de Primera Catalana a la ciutat i crec que és molt important per la nostra entitat.
0: Amb aquest ascens, la Molletense tornarà a competir a Primera Catalana, una categoria exigent que suposarà un nou repte esportiu pel club i que capitejarà Albert Càmara. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. L'Ajuntament de Mollet oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres per la fase d'alerta per una onada de calor intensa. Des d'aquest juliol, les persones interessades poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia. I en esports, el primer equip de la Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: portaveus municipals. Molt bona tarda, siau benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Com cada setmana, doncs, comentarem tots aquells temes d'actualitat de la nostra ciutat i, com no pot ser d'una altra manera, comencem parlant d'inauguracions, perquè tot just aquest cap de setmana, dissabte, s'ha inaugurat el que és la plaça Anna Bosch, una plaça doncs, que ja feia temps que hi havia aquesta voluntat d'obrir-la i també que la ciutadania doncs, ja pot gaudir aquí a la nostra ciutat.
1: Doncs sí, com bé dius, ja era una inauguració que comptaven des de fa molt temps. Teníem moltes ganes de poder obrir-la a la ciutadania, tot i que queden certs elements de l'obra doncs, per poder acondicionar finalment. Però bé, ja des de dissabte, doncs, els més petits a les ciutats, els joves, qui vulgui refrescar-se, doncs, ja té accés a la plaça i també en aquests elements d'aigua, doncs, en els que teníem, com t'he dit, doncs, moltes ganes ja de poder posar a disposició, sobretot en aquests dies i també coincidim amb el període de vacances dels més menuts de la casa.
0: De fet...
1: No, digues, digues.
0: No, endavant.
1: No, això que et comentava, hi ha certs elements doncs, que l'empresa doncs, encara ha d'acabar, però l'espai doncs, volíem que estigués disponible doncs, just per coincidir també amb que els nens i nenes doncs, estan en període de vacances i també doncs, amb aquest nou espai d'aigua doncs, perquè puguin gaudir.
0: De fet, malauradament, la inauguració d'aquesta plaça doncs, ha vingut acompanyada d'actes vandàlics, no? Perquè a través de xarxes s'ha doncs, pogut copsar com un dels elements d'aquest parc infantil doncs, ha estat malmès just en les primeres hores de la inauguració d'aquesta plaça.
1: Sí, és un fet doncs, que estem mirant d'esbrinar realment el que ha pogut passar. Vam rebre alguna trucada veïnal a la nit de dissabte a diumenge i bé, es va actuar el dia següent doncs, i es va veure doncs, que hi havia malmès un dels elements del parc infantil. I bé, jo trasllado doncs, el malestar no només de... nostre com a govern, sinó el malestar general per fets incívics. Jo crec que els elements de la ciutat, els elements públics són de tothom i el que és important és cuidar-los, vetllar pel bon funcionament i bé, tenint en compte també que són espais infantils on s'ha de tenir cura i bé, esperem que no tornin a passar. Com us he dit, doncs, vam tenir constància a través d'unes trucades veïnals i esperem doncs, que no sigui. I bé, ja et dic que la gent ha de cuidar l'espai, ha de saber doncs, que pertany a tothom i sobretot quan són elements també de jocs infantils doncs, a vetllar per la màxima seguretat. Així que preguem doncs, a tothom que respecti el que és de tothom i ho cuidi.
0: Doncs queda comentat aquest tema i ara parlem d'altres aspectes més culturals, perquè hem vist que aquest cap de setmana una delegació molletana us heu desplaçat fins a la localitat portuguesa de Torres Vedres doncs, per representar el que és el Carnaval de Mollet. Encarna, explica'ns una mica a què s'ha degut aquesta visita i com ha funcionat.
1: Sí, amb molt de gust. La veritat és que ha estat uns dies molt profitosos i la veritat és que molt macos, plens de cultura i d'art. Com sabeu, doncs, des de l'any passat doncs, tenim un projecte molt maco amb la ciutat de Torres Vedres, aquests diàlegs de carnaval, aquest projecte per internacionalitzar el nostre carnaval. I bé, doncs, una de les parts dels projectes era fer unes estances artístiques dels artistes que formen part doncs, del nostre carnaval, com poden ser els Carnamolles, l'Esbar o l'Escola de Música. I bé, doncs, aquesta setmana doncs, joves de l'Esbar i joves músics de l'Escola Municipal de Música es van traslladar a Torres Vedres per fer aquestes residències artístiques, per compartir doncs, amb músics, amb ballarins, compartir doncs, com és el carnaval de Torres Vedres i com és el nostre, i fer un producte artístic de tota aquesta setmana doncs, de connexió i d'interacció artística. I la veritat és que es va fer el dissabte al Centre d'Activitats Artístiques allà a Torres Vedres, i la veritat és que va ser magnífic, un producte artístic de qualitat immensa que va representar molt bé doncs, el que és el nostre carnaval, i la gent de Torres Vedres doncs, va quedar encantadíssima. I a més, com sabeu, doncs, hi ha una exposició entre els dos carnavals allà, i la gent de Torres Vedres està disfrutant, està coneixent com és aquest carnaval nostre, amb una exposició immersiva, amb 3D, amb moltíssimes imatges, amb moltíssima història. I la sort és que aquesta exposició al gener s'inaugura al nostre museu, i la gent d'aquí de Mollet doncs, podrà conèixer, no?, com és el Carnaval de Torres Vedres, com és el nostre, i gaudir també d'aquest espectacle resultat d'aquestes estàncies artístiques, que la veritat és que han estat magnífiques, no només pel producte en si, sinó pel que representa pels joves, no?, poder fer interaccionar amb altres artistes, conèixer doncs, la cultura d'altres llocs. I jo crec que això també referma molt, no?, doncs, com entre les ciutats, no?, ens hem de complementar, hem d'unir llaços, i bé, doncs, hem estat molt a gust, molt ben acollits doncs, per la cambra municipal d'allà de Torres Vedres, i, bueno, i d'allà en sortiran més relacions, i bé, esperem doncs, que en el futur puguem doncs, fer això, més estades de mulletans i de mulletanes allà, doncs, perquè això, com et dic, és molt enriquidor.
0: De fet, un tema que comentem avui, però que de ben segur tornarem a parlar, perquè, com comentaves, doncs ara mateix és Torres Vedres que està coneixent el que és el carnaval mulletà, però després ens tocarà a nosaltres doncs, a conèixer com és el carnaval d'aquesta localitat de Portugal. I aprofitant que parlem de temes culturals, parlem també del fet que la setmana passada tenia lloc el que és doncs, la inauguració del cartell del Mollet Music Week. Ja sabem quins seran els artistes que actuaran a la nostra ciutat la setmana vinent, i de fet és un acte pel qual doncs, hi ha molta expectativa de saber cada any quins concerts podrem gaudir aquí a la ciutat.
1: Sí, ja sabem que a les últimes setmanes doncs, la gent ja està expectant per saber doncs, qui seran, i el dia doncs, que presentem el cartell doncs, és un dia gran, un dia de molta connexió també amb les diferents entitats culturals, i esperant doncs, per saber-ho. I bé, jo crec que tenim un cartell fantàstic amb aquests grups, els 4 dies de música, amb els 4 dies de cultura per tothom. Tenim, ja et dic, és una setmana gran on tothom es mou per Mollet, on hi ha moltíssima vida, on la música doncs, s'apropa a tothom. I creiem, doncs, com cada any hem aconseguit un cartell d'actualitat, de qualitat, i que arriba doncs, a tots els públics, des dels més petits i al públic familiar, doncs, als més joves, als que segueixen les últimes tendències musicals, i bé, amb la complicitat de les entitats culturals, amb la complicitat del públic en general. Esperem doncs, que sigui la propera setmana doncs, això, una setmana de música per tothom, que pugui gaudir, que la gent doncs, a finalitzar també doncs, tingui la seguretat de que pot arribar a casa doncs, de manera tranquil·la. Ja sabeu que tenim aquest bus a demanda que funciona molt bé, que la gent doncs, pugui això mateix doncs, arribar amb tranquil·litat a casa. Sabeu doncs, que tenim aquest polígon també per conscienciar a totes les persones, no?, de que els espais han de ser segurs per tothom. I amb una barra també, amb la participació de la cultural, amb els serveis d'emergència, tot preparat, i esperem doncs, això, que la gent ho pugui gaudir, i un cop acabat, com cada any, doncs, tothom torni a casa doncs, de manera segura i cívica, perquè cada any ha estat això, un festival molt tranquil, molt disfrutat, molt ballat, i esperem doncs, que aquesta setmana doncs, sigui igual.
0: De ben segur que serà així i amb ganes doncs, de poder gaudir de tots aquests concerts. I ara parlem també de temes esportius, perquè parlem de primeres vegades. La setmana passada, el divendres, el pavelló de Riera Seca acollia el que ha estat la primera festa dels campions i campiones, que al final és una jornada doncs, que ha sortit per desmarcar-se del que és la tradicional nit de l'esport i reconèixer el que són els esportistes a base dels clubs.
1: Doncs sí, això mateix era l'esperit d'aquesta festa, celebrar i reconèixer doncs, els equips doncs, que han, ho han donat tot i un cop finalitzat doncs, totes les lligues doncs, poder celebrar justament amb els mateixos companys, amb els mateixos entrenadors, amb les mateixes persones doncs, les fites aconseguides. Com sabeu, doncs, valorem molt l'esforç dels esportistes, l'esforç de les entitats, els voluntaris, a totes les famílies i creiem doncs, que era maco doncs, poder doncs, celebrar-ho amb tothom i fer aquest reconeixement doncs, que a més de l'esforç personal doncs, també representa doncs, una imatge de la nostra ciutat allà on van i crec que han estat tantíssims clubs i tantíssimes persones i famílies i en títols individuals doncs, que crec que queda palès no? Com és no? l'esport a la nostra ciutat, com es viu i allà a on arriba fora de la nostra ciutat. Així que moltes felicitacions i crec que va quedar un acte molt maco i esperem doncs, que sigui el primer de molts.
0: I parlant també d'activitats d'aquest cap de setmana, Encarna, en un minut comentem que dissabte tenia una nova edició del Mollet amb Orgull.
1: Doncs sí, la segona, tercera edició, disculpa, i bé, malauradament no la vaig poder gaudir, però sí, i tinc constància que va ser un èxit de festa, una festa també molt divertida, una festa doncs, per reivindicar no? Que tothom ha de ser lliure d'estimar, de ser, de pertànyer i de fer doncs, el que millor senti, i gràcies també doncs, a les actuacions magnífiques dels Gerals, dels DJ, de tothom, de les entitats que van estar presents allà i que van col·laborar i que ajuden tantíssim al llarg de l'any, doncs per, com et dic, al llarg de l'any doncs reivindica el que sempre diem, no? Que estimar és lliure i que tothom ha de poder ser qui ser en llibertat, i això nosaltres, a la nostra ciutat i a les polítiques que fem ho tenim claríssim. Així que també gràcies a totes les persones que es van apropar a Can Molà per reivindicar junts amb nosaltres doncs, que Mollet és una ciutat orgullosa de la seva gent.
0: Doncs, Encarna, amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agraïda que ens acompanyis un dilluns més. Ens trobem a la propera. Molt bona setmana.
1: Igualment, molt bona setmana, Carla, i molt bona setmana a tothom i que es protegeixin de la calor que han avisat, no? Ja estem en alerta. Gràcies.
0: Gràcies, Encarna.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Caps i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al Col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del Col d'Olion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper, i aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més i hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la Serralada Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes, podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
3: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
5: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
6: Álvaro Rodríguez,
5: Eva Utrero
7: i Àlex Bermúdez.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
7: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
5: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol.

Fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: l'eixida, mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfal més alt i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la Vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 6 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan estan...

0: Marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
0: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
0: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
0: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
2: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb un total de 196 quilòmetres, comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: Al control de Soy tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
0: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotinspector dels Bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
5: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
4: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
6: Hace 3 días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
7: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
4: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
1: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
8: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
0: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
9: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i les salvaments d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa i la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
0: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
10: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
0: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
1: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulet-Terner.
0: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
11: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta. Per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores. Ben bé, estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors, i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
3: Notícies en xarxa.
1: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: Hisenda destaca que si tiren endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
1: Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit, en els estats que formen part de la Unió Europea no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
1: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños, también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE, que en els propers 2 anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
1: És un 2/3 de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just 3 dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
18: No podem seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado, los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
17: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galvany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
20: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
19: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
1: Canviem de capital. A Girona, l'Ajuntament ha presentat els avenços de 2 doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
21: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de 2 doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
22: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
21: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el pla de doctorats industrials de la Generalitat, que busca precisament traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
2: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de salut pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegat del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
1: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
2: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
1: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
24: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, donde todo es ideal. No, tocando preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
23: Sota el nom d'en Joan Costa a la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
2: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua el líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
1: Els aficionats al ciclisme català s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar, perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia la caravana que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
5: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
6: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
7: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim, el ciclisme, ja hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
4: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera etapa del Tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
1: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
2: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes 3 temporades. Escoltem-lo.
8: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també nosaltres som del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes 3 temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
25: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports avui, molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risc. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental, és veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la Vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus veus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars, Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb que els estats membres. Sònia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrent. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
16: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem per exemple el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent. Són temperatures desbocades, de les quals doncs n'haurem d'estar molt i molt pendents.
17: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
9: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Bon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
18: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
19: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
17: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
5: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi o destinen més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
21: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
20: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
5: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Usteca a l'Hospitalet.
23: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
22: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
24: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
22: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
5: Passa un minut de 3:45, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
1: No podem seguir sent el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado, los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
0: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
5: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
0: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
3: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
0: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes, hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà al mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
6: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
5: Canviem de comarques, l'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
8: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
7: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
5: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
12: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
11: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
5: I arriben els esports. Ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
5: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'han dut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent tants.
25: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
26: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
13: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
5: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 jugarà a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
9: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà, Nick Onghenda.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balea, que més dir-vos que també ens acompanyarà la nostra companya Carla Ramos, que la veiem que ja s'està preparant per entrar aquí als estudis de Ràdio Mollet. I és que el magazín Posa't les Piles sempre l'iniciem amb un petit tastet informatiu. Després també tindrem a l'espai de la petita la gran pantalla. Avui toca sèrie, així que escoltarem el nostre company en Josep Casasnovas. També tenim el racó dels joves literaris, aquest espai que hem estrenat aquest estiu i que avui compartirem amb la Patri i la Irene. I també a la recta final del programa, el racó dels joves literaris, que són recomanacions de lectures per a joves juvenils. I també el que deia, tindrem a l'espai de l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo i que avui dedicarem a parlar de la feina, no? Les ofertes de feina que arriben al autoservei, aquest programa que es desenvolupa a l'empresa municipal Enfo. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Què destacarem avui, dilluns, per arrencar aquesta setmana?
1: Doncs mira, per començar el dilluns, comencem parlant d'esports, d'una nova festa que tenia tot just lloc la setmana passada, i és que Mollet del Vallès ha celebrat el que és la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres, com dèiem, el pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada, tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. Precisament un dels clubs distingits ha estat l'Escola d'Arts Marcials Hansu, que continua sumant èxits en diferents competicions. El seu director, en Pere Emiliano, ha valorat molt positivament aquest nou esdeveniment a la ciutat.
2: És molt important pel club, però especialment per tots els competidors que durant tot l'any s'estan esforçant per fer primers i poder arribar al dia de poder vindre aquí, clar.
1: Emiliano ha destacat que Hansu és un dels clubs més destacats de la federació, especialment en les disciplines de randori, duo i comité. Segons ha explicat, actes com aquests serveixen per reconèixer la dedicació diària dels esportistes i la feina que hi ha darrere de cada medalla i també de cada classificació. Aquesta, recordem que és una iniciativa que neix amb la voluntat de donar un protagonisme especial a l'esport de base i de diferenciar-se del que és la tradicional nit de l'esport. En aquesta ocasió, el reconeixement s'ha centrat especialment en la feina feta pels equips i les categories formatives dels diferents clubs de Mollet. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha refermat el compromís de la ciutat amb l'àmbit esportiu i ha afegit que aquesta celebració representa un pas més en l'aposta municipal per l'esport.
3: Mollet ja sabem que és una ciutat que sempre ha destacat per tot l'esport, que es fa federat i no federat. Tenim la nit de l'esport, que la nit de l'esport reflexa aquest talent molletà que tenim en l'àmbit de l'esport, escollint el millor esportista masculí, el millor esportista femení, el millor equip, etc. Però volíem donar un passet més. I per tant, hi ha molts campions i campiones, centenars de joves i no tan joves, que aconsegueixen èxits esportius a la seva temporada, en la seva disciplina. També volíem dedicar-los una festa a ells i a elles.
1: Així doncs, amb aquesta primera edició d'aquesta festa, l'Ajuntament de Mollet espera consolidar una cita que reconegui anualment els èxits de l'esport molletà. La bona acollida tant per part dels clubs com dels esportistes deixaria entreveure que aquesta festa es convertirà en una nova tradició dins el calendari esportiu de la nostra ciutat. Així que a partir de ja podrem gaudir a principis d'any de la nit de l'esport i a final de temporada esportiva d'aquesta nit de campions i campions.
0: Qui devia estar content, jo m'imagino que era el regidor d'Esports, en Leo Conde,
1: també.
0: Que jo crec que aquesta era una proposta com molt personal, no? Allò de dir, la nit de l'esport no pot reconèixer a tots, no? Sobretot als equips, sinó que està molt bé, però que es quedava petita, no?
1: Exacte.
0: Per tot aquest reconeixement, de manera que m'imagino que content.
1: Sí, ho havíem comentat, de fet, en altres edicions de la nit de l'esport, que hi havia aquesta voluntat de que potser es doblés aquest acte i estaven acabant de buscar la fórmula de com dur-ho a terme, i al final s'ha trobat aquesta fórmula de nit de campions i campiones, i sí, efectivament també conversàvem amb el regidor d'Esports i es mostrava il·lusionat de que es pogués finalment fer aquesta gala.
0: Molt bé. I altres coses que volem comentar?
1: Sí, parlem de beques, i és que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i també per entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional en tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o bé l'educació per al desenvolupament. Les beques ajudaran a cobrir despeses derivades de l'estada, com ara viatges, allotjament, assegurances o dietes, amb la voluntat de reduir les barreres econòmiques que sovint dificulten la participació del jovent en aquest tipus d'experiències transformadores. La convocatòria s'adreça, com dèiem, a persones joves d'entre 18 i 30 anys vinculades a Mollet del Vallès, sigui perquè ja estan empadronades empadronades, perdó, o bé perquè mantenen vincles associatius, laborals, socials o bé cívics amb la ciutat. A més de donar aquest suport econòmic als projectes, la iniciativa doncs, també vol reforçar la figura del i de la jove cooperant i fomentar una ciutadania compromesa, crítica i solidària. Les sol·licituds doncs, es poden presentar fins al dia 19 de juliol.
0: Heu d'entrar a la pàgina web de l'Ajuntament a Tràmits i en allà doncs, trobareu allò, la informació i evidentment el formulari per fer aquesta petició. Mm-hmm. Molt bé, Carla, moltíssimes gràcies. La notícia és la onada de calor, però...
1: Això sí, això sí.
0: Això que les persones vigilin a l'hora de sortir, la hidratació, anar per l'ombra i evitar les hores de més insolació. Gràcies, Carla,
1: que vagi bé.
0: Anem a saber, ja que donàvem, feien esment d'aquesta onada de calor, anem a sentir en Lluís Mi Pérez, a veure què és el que ens diu pel que fa a la previsió del temps. Molt bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana amb un temps completament estiuenc i molt rigorós, a més, perquè la temperatura puja respecte a ahir. Estarem parlant que aquesta tarda hi haurà moltes comarques per sobre dels 35 graus i més a prop dels 40 que dels 35 a l'interior gironí, també a gairebé tota la vall del Llobregat i a les comarques de Ponent, així com les de l'Ebre. Cap als 40-41 graus és fàcil d'assolir avui en alguns indrets del Sàgria o també de la comarca de la Ribera d'Ebre, per exemple. Tot plegat amb molt pocs núvols, aquesta tarda alguns al Prepirineu, sobretot al Lleidatà, amb algun ruixat, però francament local, especialment a destacar aquesta calor molt intensa durant moltes hores a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui hem convidat aquí als estudis de Ràdio Mollet representants de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Mollet i el Baix Vallès, i no sé si una mica més, fins i tot sí. Vallès Oriental.
1: Baix Vallès.
0: Ens acompanya l'Antonio López, benvingut, Antonio.
2: Hola,
0: i també
2: bon
0: la Sagrario Lanao, benvinguda també.
3: Hola, bon dia.
0: I els hem convidat perquè justament ja fa una setmana ens anunciaven que divendres dia 3 tindrien una reunió a la Conselleria de Drets Socials. I clar, vam dir, escolta'm, doncs si tenen una reunió, que vinguin dilluns i ens expliquin com ha anat aquesta reunió i per què era aquesta reunió. Bé, era per tema de residències, de gent gran, no?
1: Sí, de gent sense sostre, també.
0: També.
1: Bueno, van tenir una reunió molt interessant, molt tranquil·la. Nosaltres vam defensar aquelles coses que nosaltres creiem. I van assistir, no la consellera, perquè la consellera té moltes coses, va ser el director general del social, la directora del servei territorial, i nosaltres vam demanar primer el 25% de les places a una residència privada.
0: Què t'anava a dir, Antonio? Vosaltres, quan demaneu la reunió, suposo que us diuen bé, però vostès que volen parlar i clar, ja es poseu una mica,
1: dit,
0: no? Que...
1: L'hem dit també les persones que anaven.
0: Ah,
1: el Fèria, la Glòria Sánchez i jo, no?
0: Molt bé.
3: La Sagrario no va poder venir
1: perquè tenia metge, no?
0: Sí. Molt bé.
1: I va, no, bé, nosaltres som una gent educada i ells també, però no van estar d'acord. Però, bueno, alguna cosa del bandit i nosaltres pues, farem un treball.
0: Però anem a explicar. Això del 25% de les places residencials, en aquests moments, quin és el nombre de estem parlant de residències que es gestionen de forma privada, uh-huh. No?
1: Sí, però són privades.
0: Són privades.
1: Total, 100%.
0: Sí, 100%.
1: Però l'Ajuntament va vendre un solar per 3 milions d'euros, que era municipal, i ara no, perquè van pagar això, van ser una licitació, i es van comprometre el 25% de places que siguin públiques. I això és el que vinen a reivindicar. Sembla ser que el director i
0: ara estem parlant de la residència que s'ha fet a la Ronda de la Farinera.
1: Sembla que eren masies, no?
4: Per lo que jo
0: sí,
4: és, bueno.
0: És
4: que l'Ajuntament els hi va reduir un import a lo que és a l'impost de l'obra a canvi de que posessin un X% de 25%. Places concertades. Doncs això no està passant. I és el que s'està reclamant, que almenys les famílies puguin accedir a aquestes places.
0: És a dir, que compleixin amb allò que es va pactar.
4: Correcte.
1: Bueno, la senyora alcaldessa va dir, i a mà està escrit en una entrevista de Som Mollet, que el 25% era a canvi d'aquesta quantitat, que eren 220.000 euros, o sigui, una quantitat molt, molt, molt important. I sembla que, pel que van dir, ja el director general de Drets Socials, que no havien demanat res. I l'han de demanar a l'empresa, primerament, però l'Ajuntament l'ha de demanar a l'empresa. O sigui, s'ha de demanar l'Ajuntament a l'empresa i l'empresa a la Generalitat, les places.
0: És a dir, que encara que s'hagi pactat això, si tu no ho demanes, l'empresa no té per què l'obligació de...
1: No van dir que si tenien places ja públiques que podien donar, però si no tenen cap, ten que ser una licitació. I, per tant, no es donaran directament, sinó a través d'una licitació que van presentar diverses empreses, no?
0: Que aquest 25%, quin nombre de places representa?
1: 25%, 38 o així més o menys. Són 151 places de totes, i el 25% que es va comprometre per l'Ajuntament. Per tant, que van dir que l'Ajuntament o demana a aquesta empresa que presenti ja, perquè ja està els pressupostos aprovat.
0: És a dir, que es faci ja la petició.
1: Exacte. I sí. Diu que aquesta comarca tindrà 50 o 70 places d'esta concertada. I ells no fan tampoc, van demanar una residència pública i diu que no, que això no, Europa no el deixa per personal i tot això. Nosaltres volem una residència pública 100%. Per què? Perquè no hi hagi una empresa que faci negoci, no?
0: I, esteu tant, demanant que a la comarca o a la zona del Baix Vallès, que més enllà d'aquestes empreses privades, que tinguin doncs, aquestes places públiques, però que fos tota pública.
1: Nosaltres demanem això. Primer, 25%, que l'Ajuntament i l'empresa demanin, se presentin al concurs i després pues, no, ja veurem si la Generalitat dona o no. Vale? Aquesta és el que ens van dir, que l'Ajuntament no havia demanat res i l'empresa tampoc. O sigui, van quedar, diuen, gràcies, pues, fa un any o així que van inaugurar aquesta residència, no?
0: Sí.
1: I, per tant, aquestes dues demandes van quedar un poc fora de lloc, perquè l'empresa i l'Ajuntament no han demanat encara. Jo l'he preguntat a vegades.
0: Vaja, que vosaltres ara el que fareu és reclamar tant a l'empresa com a l'Ajuntament que facin aquesta petició. Aquesta,
1: bueno, suposo que han fet una nota de premsa, suposo que l'han arribat, i si no, ja la preguntarem, no?
0: Antonio, perquè... espera un moment, que la Sagrària també vol intervenir.
4: Sí, sí. Perdó. És que tenim una realitat que és, clar, la majoria de residències que estan aquí a Mollet són privades, però el cost d'aquesta residència són 3.000 i pico euros cada mes, per persona.
0: Uh-huh. I cada resident ha d'abonar aquesta quantitat.
4: Correcte. Quina família pot suportar això? O sigui, estem empobrint a les famílies. I aquestes famílies, amb gent gran, al seu càrrec, cada vegada serà més, perquè la població s'està envellint. Doncs és una realitat que jo crec que el govern local, el govern de la Generalitat, ho ha d'entomar, però ja. I el que no pot suferir és, diem, algunes residències, que tu, jo poso la residència i el personal ho administri una empresa privada, perquè tothom sabem que les empreses privades estan per guanyar diners. I de quina manera es guanya diners amb el personal? Retallant salaris, retallant qualitat, retallant serveis... O sigui, crec que no és la manera. Crec que no és la manera. No és el nostre model. El nostre model és 100% pública. Vol dir la residència per si i els treballadors i els serveis públics.
0: De fet, la Sagrària obre un meló que no sé si la plataforma formeu part del Consell Municipal de Gent Gran o no. No. O sí? No.
1: Jo sé com a regidor, però no la plataforma.
0: No, ho deia en el sentit no. que, clar, també jo es planteja com a peticions de futur, ja no el model de residència, sinó altres models.
4: Correcte.
0: No?
1: L'altre dia va veure un...
0: És a dir, que és veritat que calen residències, però que també calen altres tipus de recursos.
1: Nosaltres hem fet un estudi i faltan la meitat de plaça de residència. Al Consell de la Gent Gran, l'altre dia jo va proposar que s'expliqui una mica com està Mollet de plaça de residència. I això va agafar la Laura Menacho, crec que la responsable, i properament allà va sortir també aquest tema, perquè una residència pública, que nosaltres demanem, o privada, s'ha de fer el solar. Després s'ha de fer la residència i després ha de contractar la gent. Uh-huh. Però clar, això no pot ser d'un dia per l'altre, sinó que és un temps, no? Uh-huh. I, per tant, suposo que la pròxima reunió se parlarà d'això. I jo explicaré, com a membre del Consell de la Gent Gran, explicaré una mica com que ho va dir la Generalitat. No?
0: Uh-huh. És a dir, que en aquesta trobada, d'una banda, vau demanar, escolta'm, aquest 25% que hi ha doncs, pactat que s'apliqui, van dir allò que s'ha de fer la petició, la licitació, perquè sigui així. També vau reclamar la construcció d'una residència 100% pública al territori del Baix Vallès. Mm-hmm. Això va quedar una mica allò com dient, bé, doncs recollim la petició, però sí, no ens mullem. Sí. No?
1: L'Ajuntament ha de donar l'espai.
0: Que pot ser el de Mollet, o pot ser el de la Llagosta, sí, o pot ser el de Parets...
1: La
0: Llagosta, no?
1: Ja hem parlat també de la Llagosta, que ara estan quasi a fer un CAP nou, que ja està pràcticament terminat, i ara tenen un CAP de prefabricat que l'alcalde me va dir a mi que farien una residència. I, per tant, bueno... aquesta residència, pues, no sé, lo de la Llagosta també el pregunté. Nosaltres estem centrats en Mollet perquè la majoria de gent són de Mollet, no? Però no, les residències no són per Mollet, sinó són per l'entorn, per el Vallès Oriental.
0: I després hi ha un altre tema, no?, que vau plantejar, i és la gent sense llar.
1: Sí, nosaltres vam demanar a l'Ajuntament de Mollet que no és possible que hi hagi 20 o 30 persones, no sabem quantes n'hi ha, perquè hi ha moltes persones que estan en un solar o una barraca o empreses que ja no treballen, que estan abandonades, la trineria, tot això. I aquí a l'hospital també n'hi ha alguns, no? I, per tant, sembla ser que estan parlant, van dir, que estan parlant l'Ajuntament, perquè això és competència municipal. No sé si en altres pobles... I nosaltres vam demanar un alberg comarcal. Però sabem que l'alberg és un lloc provisional. S'ha de fer un treball perquè per la gent pues, se dutxe menys i tot això. No? I, per tant, estan parlant a l'Ajuntament. I suposo, i a mi m'han dit, a part de l'Ajuntament, que estan fent un pla de sensellarisme. Quan lo presentin, nosaltres, bueno, molt bé, aquesta gent no és possible que no tingui ajuda. Solament la visita és meva, també alguna regidora també de l'Ajuntament o regidora, i la policia, perquè allà tomen nota, la gent no té padró, i sense padró, molta gent, i perquè són joves, són gent molt jove. Hi ha gent més gran, però són gent jove que venen d'altres països i tal. I l'altre dia van dir que hi ha aquí al Calderí 8 persones i una persona que no té padró, que és del país, de l'ètnia gitana, però que no va a l'Ajuntament a demanar el padró. La seva dona, està empadronada a la Barcala, en un centre cívic de l'Ajuntament. Sí. I ell, pues, diu, acompanya'm, jo no soc ningú, diu, t'acompanya la mujer i tal, no? I, per tant, va anar a l'hospital perquè no havia sortit un... No sé com
0: un boing, no? Un boing. Sí.
1: Gran. I li cobraven 120 euros. 120 euros.
0: Ah, clar, el fet de no estar empadronat no té la targeta sanitària.
1: Digo, ves? No? Digo, perquè la gent jove, mira, encara, però a qualsevol persona, en un moment determinat, vas a l'hospital o vas a l'ambulatori, en urgència, te visitaran, però no te donen la targeta. Sí. I, per tant, bueno, si estan parlant amb ells a l'Ajuntament, que és el que té la competència, nosaltres seguirem insistint en que aquesta gent, o sigui, ja, nosaltres ja hem passat per això. La gent que hem vingut d'Andalusia, d'Extremadura, a l'any 60 o 50, jo no, però a Infravivenda sí.
0: Bueno, de fet, nosaltres, amb gent de Càritas, que també doncs, han conversat aquí amb nosaltres davant dels micròfons, deien, doncs això, la responsable de Càritas s'exclamava no només aquí a Mollet, sinó ella comentava que havia anat allò a la visita del Papa i de la quantitat de gent que està vivint al carrer, no?, en tot aquest recorregut, és a dir, a tots els municipis, no?, la situació que s'està donant, no?, que és alarmant, no?, aquesta crisi habitacional.
1: És que no hi ha, o sigui, Càritas o gent com nosaltres, que són altruistes, i bueno, això estem demanant. Però a Barcelona hi ha 3.000 persones al carrer. Uh-huh. Hi ha una associació que es diu Arrels,
0: sí,
1: però
0: això sí.
1: treballa, jo crec que treballa bé, ara no sé, i també...
0: Sí, però que em refereixo però, bueno, que segurament
1: però treballa en Barcelona solament.
0: De Santa Perpètua, que a tot arreu s'està donant aquest fet.
1: Nosaltres demanem un albert per a tot el municipi del Vallès Oriental. I m'han dit que això no, perquè han dit la regidora de la senyora Jara, ha dit a mi, personalment, que això que demanem, que és un alberg, que això no és possible i tal, perquè s'acostumen i tal. Diu, home, si no fa un treball per la gent que està allà, pues sí, mira, si hi ha 30 i recuperen 15, pues ja farem una bona feina. Però si no, quedaran allà sempre... i no tenen papers, venen de països, d'altres països...
0: Bueno, de fet, està el menjador social, que sí que dona allò opció a higiene personal i a menjar, bueno, però clar...
1: Però bueno, veure, si va a la policia solament, o le das de menjar un dia, però hi ha l'altre, i és on se dutxa. Jo he vist gent, una persona que està vivint en un cotxe, aquí a Planellador. I aquesta persona... diu que vola assistència perquè vola canviar de sexe. I van aquí a l'ERA a fer-se les seves coses, no?
0: Sí.
1: Fisiològica.
0: Sí.
1: Però dic, home, pues parlar amb ells, perquè dic que no li donen el padró, perquè aquí a Mollet sembla, perquè no ho tinc segur, que et posa moltes problemes per donar el padró. Mm. Però sense padró pues no té dret a res, perquè hi ha gent, que coneixer, jo conec algú, que ve de Barcelona. Clar, t'anar de baix a Barcelona i posa't a mullet.
0: En tot cas, Antonio, satisfets...
1: Relativament.
0: Relativament. És a dir, satisfets perquè us van atendre...
1: Sí, home, molt bé,
0: no?
1: Molt bé.
0: I tot no, no, molt bé, no. Però sense no. compromisos...
1: No. Bueno, van donar informació interessant, de que l'Ajuntament no ha fet res. Quan a mi m'havien dit que era per pressupost, si no era per pressupost, no han fet res. Uh-huh. I també que donaran 50-70 places destinades al Vallès Oriental i que s'han de presentar a diverses empreses, si no tenen ja assignades. ¿Vale? Si una empresa o una residència, però que sigui privada, ja té, per exemple, la Masies de Mollet, ja tenen 30 i pico. ¿Vale? Sí. Però la de la farinera, que és de la mateixa empresa Fiat, no tenen. Però aquesta empresa s'ha de presentar a la licitació.
0: A la licitació.
1: Per tant, informació sí, tenia alguna, i que l'Ajuntament, si vol una residència, com diu, que ja està aprovada per ple, una residència pública, pot donar el solar.
0: Bueno, ja sabem que la plataforma estarà vetllant allò si s'ha
1: complert
0: tot, així que anirem allò parlant amb vosaltres. Antonio Sagrario, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Adéu-siau. Moltes gràcies.
1: Vale, bon dia. Adéu.

0: I avui en aquest espai de la petita i la gran pantalla toca petita, això vol dir una sèrie televisiva que ens proposa el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia, Pep.
1: Bon dia. Com cada dues setmanes toca fer una proposta d'una sèrie. Avui us portem Borgen. Borgen és una sèrie danesa que explora el funcionament intern de la política moderna a través de la figura de Birgit Nyborg, una política idealista que de manera inesperada es converteix en la primera dona i primera ministra de Dinamarca. El títol de la sèrie fa referència al sobrenom del palau de Christiansborg, seu dels tres poders de l'estat danès, simbolitzant així el centre del poder polític. La trama comença amb unes eleccions en què Nyborg, líder d'un partit moderat, aconsegueix una victòria sorprenent gràcies a una combinació d'habilitat política, compromís ètic i circumstàncies favorables. A partir d'aquí, la sèrie mostra les dificultats de governar en un sistema parlamentari on les coalicions són imprescindibles i cada decisió implica cessions. Nyborg es veu obligada a negociar constantment amb altres partits, sovint sacrificant part dels seus ideals per mantenir l'estabilitat del govern. Un dels principals eixos de la sèrie és el conflicte entre la vida professional i la personal. Nyborg intenta equilibrar les seves responsabilitats com a primera ministra amb la seva vida familiar, cosa que esdevé cada cop més difícil. La pressió del càrrec afecta la seva relació amb el seu marit i els seus fills, mostrant el costat humà del poder. Aquest aspecte humanitza el personatge i aporta una dimensió emocional que va més enllà de la política. Paral·lelament, Borgen també posa el focus en el paper dels mitjans de comunicació. Personatges com Katrin Bosmark representen el periodisme i la seva relació amb el poder polític. La sèrie mostra com les notícies es construeixen, com es gestionen les filtracions i fins a quin punt els mitjans poden influir en l'opinió pública i en les decisions polítiques. Això crea un retrat complex de la democràcia on política i comunicació estan profundament entrellaçades. Al llarg de les temporades, Nyborg evoluciona cap a un personatge d'un líder idealista, passa a ser una política més pragmàtica, conscient de les limitacions del sistema. Tot i això, intenta mantenir una línia ètica, cosa que sovint la posa en conflicte amb col·laboradors i adversaris. La sèrie no presenta herois ni villans clars, sinó personatges amb motivacions diverses que actuen dins del sistema ple de contradiccions. En temporades posteriors, la trama s'expandeix més enllà del govern i explora nous reptes polítics i socials, com la influència internacional, els recursos naturals o les crisis mediambientals. Això reflecteix com la política moderna està cada cop més condicionada per factors globals. Nyborg, en noves etapes de la seva carrera, continua sent el centre de la narració, afrontant dilemes que posen a prova tant la seva integritat com la seva ambició. En definitiva, Borgen és més que una sèrie política, és una reflexió profunda sobre el poder, la responsabilitat i el preu de liderar. Amb un estil realista i personatges ben construïts, ofereix una mirada crítica però equilibrada de la democràcia contemporània, destacant la complexitat de governar i la importància dels valors en un món ple de pressions i interessos contraposats. La banda sonora de Borgen no és una obra d'un únic compositor, sinó que combina música original amb cançons d'artistes diversos. La música original està principalment composta per Halldan He, un compositor danès conegut per treballar en cinema i televisió. El seu estil és subtil i contingut, molt en la línia del to realista de la sèrie, ajudant a reforçar la tensió política i els moments emocionals sense ser intrusiu. A més, la sèrie incorpora cançons d'artistes internacionals i danesos per ambientar escenes concretes, cosa que dona varietat a la banda sonora i reforça el context contemporani. En resum, la identitat musical principal de Borgen ve de Halvdan Hi, però el conjunt de la banda sonora és una barreja de compositors originals i temes ja existents. Esperem que us agradi aquesta proposta que us fem avui i us deixem amb un dels temes de la banda sonora.

0: la Patri i la Irene, o la Irene i la Patri, perquè doncs les tenim allò en conjunt, van estrenar aquest espai al Racó dels Joves Literaris que tenim aquest estiu en el Posa't les Piles. I és que volem que siguin precisament els propis joves, les pròpies joves, en aquest cas, les que facin la recomanació per a aquelles famílies o joves que ens estiguin escoltant i que diguin, ai, i aquest estiu quin llibre em podria agafar? Així que les tenim novament amb nosaltres, ara ja el mes de juliol. Benvingudes.
1: Hola. Merci.
0: Molt bon dia a totes dues. No sé si en aquest període de temps heu llegit molt o no.
2: Sí.
0: Segur que sí.
2: Hem gaudit molt el que aquesta part de l'estiu de la lectura.
0: Ahà. Doncs anem a comentar. Avui començarem per la Irene.
2: Vale.
0: Sí? Et sembla?
2: Sí.
0: La Irene es va confessar la primera vegada que la vam tenir aquí, doncs que sobretot la lectura romàntica, no?
2: Sí.
0: És la que t'agrada?
2: Sí, romàntica, fantàstica, és les gèneres que més llegeixo.
0: I llavors, avui ens proposes també una novel·la d'una autora també espanyola.
2: Sí.
0: Sí.
2: Totes les coses que te diré mañana de l'Elisabet Benavent és la novel·la que avui proposo perquè em sembla una novel·la que és molt diferent a la típica novel·la romàntica convencional del noi jugador de rugby i la noia pues, de l'institut, sinó que és més una novel·la on es parlen molts temes que es poden viure del dia a dia aquí a Espanya i és molt interessant.
0: Jo li comentava jo a la Irene, bueno, i a la Patri també, perquè la tenim aquí, no? I deia, ai, estic mirant allò, aquesta autora té molts llibres.
2: Sí, té moltíssims.
0: No? Té moltíssims, alguns d'ells jo veig allò que com a nissagues, no? De sí. Noms de noia, de Valèria, Sofia, Sílvia, i que amb ella és coneguda també com Beta Coqueta, que crec que no ho sabies, o sí?
2: Bueno, em sonava, però no sé el per què es diu així. Bueno, és com el seu sobrenom.
0: Sí, sí, sí. Doncs bueno, hi ha moltes autores sí. Que acostumen a tenir també allò un pseudònim.
2: Sí.
0: Sí. Molt bé. Bé, tu has triat de tota la producció literària que té l'Elisabet Benavent, doncs aquest llibre, Totes aquestes coses que t'hi diré mañana, explica'ns una miqueta la
2: sí.
0: història.
2: Sí, pues, bàsicament va sobre una noia que es diu Miranda, que durant el llibre farà tot el possible per recuperar el seu xicot, i junts visitaran llocs fantàstics, viuran mil experiències i s'explicaran molts secrets, però només el temps decidirà si l'amor és l'ideal per la seva relació.
0: I quan dius allò, llocs fantàstics, són d'aquests allò que són imaginaris?
2: No,
0: o fantàstics perquè són allò, doncs, a una illa?
2: Sí,
0: o a una...
2: Jocs molt interessants, jocs molt curiosos, però no mites de fantàstia ni res.
0: Molt bé. I llavors deies, bé, és que sempre pots extreure, no?, alguna cosa
2: sí.
0: d'aquesta història. Has dit, bé, va més enllà, no?, de la típica novel·la
2: sí.
0: romàntica.
2: Per exemple, en aquesta es pot extreure molts coneixements de superació personal, sobretot, perquè és una història pues, que parla bàsicament d'això, de deixar anar, però a la vegada d'estar conscient del que vols i del que vols fer el teu futur. Així que també pots treure aquest aprenentatge de posar-se a vegades un mateix abans que els altres.
0: I què és el que trobaries de negatiu en aquesta novel·la, si és que en trobes
2: pues,
0: alguna cosa?
2: Que jo crec que la novel·la, si sigués una miqueta més llarga, algunes pàgines més, podria acabar d'explicar una miqueta millor alguns temes que al final de la novel·la no queden massa clars, però on així em sembla una novel·la molt interessant i preciosa.
0: Irene, tu, després, quan lleixes novel·les d'aquestes, després les comentes, no sé si amb amigues, també ens deies que amb la teva mare també de vegades
2: sí,
0: no? et feia recomanació.
2: Sí, és que ma mare llegeix molt. O sigui, a casa tenim una prestatgeria gegant amb moltíssims llibres de molts temes diferents, de, jo què sé, pues, thrillers o d'història, cultura clàssica, tenim molts llibres, i pues, ma mare també llegeix molt, també a vegades novel·les romàntiques, i pues, me la va recomanar ella.
0: I després heu fet allò comentari, allò de dir, doncs mira, jo...
2: Sí. Bueno, perquè aquesta concretament no se l'ha llegit perquè li van recomanar companyes seves de classe, o sigui, perquè ella és professora.
0: Sí,
2: però sí que hi ha algun llibre que, com per exemple els llibres de l'assistenta o coses així que són com més thrillers coneguts, els hem llegit les dues i els hem comentat.
0: Anem a, també has assenyalat allò algun fragment preferit sí. que tens d'aquesta novel·la. Patri, tu, si vols preguntar-li alguna cosa a la Irene que et generi allò curiositat del que ens estigui explicant, li pots preguntar sí, tranquil·lament, eh?
1: De moment no tinc cap pregunta.
0: Potser quan surti de l'estudi. Sí. Digues, digues, Irene.
2: No, no, sí. Bueno, pues, els meus fragments preferits, pues, parlant també molt, per exemple, un dels meus preferits és que sempre parla ella, que és com molt intensa, però què té de dolència intensa quan estàs només parlant d'una cosa que t'agrada i que vols compartir amb el món sense fer cap mal a algú? Perquè a vegades la gent es pot pensar que si ets intensa és mala persona, però és el contrari, només estàs explicant una cosa que et fa il·lusió.
0: Uh-huh. És a dir, tu consideres que les persones intenses no és perquè sí, no és una cosa negativa.
2: No, perquè, a veure, si és intensa però diu coses negatives, de, tipus coses que fan mal, pues no està bé, però si és una persona intensa que només està explicant a algú que li fa il·lusió perquè li ha passat el cap de setmana o coses així, no, no crec que sigui una persona per explicar el que li ha passat.
0: Mm-hmm.
1: Que bonic.
0: La Patri és intensa.
2: Sí. Molt bé. Jo també, jo també.
0: Jo també. Anem-hi, per alguna altra cosa, algun altre fragment.
2: Bueno, també parla un de que a vegades és millor deixar anar perquè quan alguna cosa es trenca, si tota l'estona intentes arreglar-la, potser al final acabarà sent pitjor. Que si a vegades que si alguna cosa es trenca, bueno, aquí parla de trencar, però ens podem imaginar una mica de què parla, sinó que a vegades millor deixar anar d'oblidar-se de les coses, perquè si no poden fins i tot acabar fent més mal.
0: Has vist, Irene, que respecte a la primera intervenció que vas fer en aquest racó dels joves literaris, també vas parlar, no?, en l'altre llibre, també era allò del dolor, de dir, és millor de vegades treure, no?,
2: sí,
0: les coses d'arrel, que no pas anar retallant perquè no acabes allò finalitzant amb aquest dolor. Doncs una miqueta és en aquesta línia,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, aquests llibres que parlen de superació personal m'agraden molt, perquè crec que són molt interessants i que parlen temes que al cap i a la fi són temes que potser nosaltres estem vivint i és millor donar-los a conèixer que no pas guardant-s'ho per nosaltres mateixos.
0: Mm. Tu penses allò que després aquests, no? Això que vam a través dels llibres ho apliques en el teu dia a dia?
2: Sí.
0: No sé, allò trencar-se amb una amistat i que dius, doncs mira, s'ha acabat i no?
2: Sí,
0: i no li dones més voltes.
2: Sí, a vegades els llibres pues, t'ajuden molt a les situacions del dia a dia, perquè és una cosa que tu, per exemple, la llegeixes i dius, ala, però si m'està passant alguna cosa semblant, pues, un llibre et pot, de manera indirecta, aconsellar-te molt del que podries fer.
0: Uh-huh. El recomanes allò com a lectura per aquest estiu?
2: Sí, és una,
0: si
2: lectura, sí, és una lectura que es llegeix molt fàcilment, molt ràpidament. És un llibre curtet, no me recordo les pàgines, però no crec que superés les 400, i és un llibre fantàstic, però en el plan de que és molt interessant i és preciós també. Es treu, ja ho he dit abans, crec, però se surt molt de la típica història d'amor convencional que tothom coneixem.
0: Uh-huh. La història d'amor que explica el teu llibre, Patri, se surt també de la història convencional?
1: Jo crec que sí, perquè, per exemple, són dos noies, no són un noi i una noia. Jo crec que amb això ja és bastant, no?, que hi hagi representació. I perquè és com un enemies to lovers i fake dating a la vegada.
0: Uh-huh. Explica'ns una miqueta Ellen Darcy, no? Quin és l'argument? És còmic? No.
1: No, no és còmic, és un llibre. Sí,
0: és
1: sí,
0: llibre,
1: sí,
0: en aquesta ocasió.
1: Sí, i pues...
0: És de l'Alexandria Bellefleur, no?
1: Sí.
0: L'autora.
1: Pues, jo crec que és l'únic llibre que tinc d'aquesta noia, perquè no la conec molt. Ah. Però sí, escriu, en la meva opinió, escriu molt bé. Sí, és, els personatges estan molt ben fets.
0: Bé, de fet, aquí, a l'editorial, que és de Penguin, Penguin, llibres Penguin, doncs posa que l'Alexandria Bellefleur és una escriptora de romàntica contemporània, no?, de novel·la de romàntica contemporània, i que entre les seves habilitats estarà trobar el millor pad thai a qualsevol lloc del món, no? Diu, se'n recorda molt de les cares, no dels noms, i sap mantenir cara de pòquer quan llegeix escenes de sexe. Això és el que posa l'editorial, eh?
1: No sabia, eh?
2: Jo tampoc. És curiós.
0: Bueno, posa... hem dit allò, Ellen Darcy, diu, escrito en les estrelles.
1: En les estrelles, sí, perquè tracta de l'astrologia i sí, és molt bonic.
0: Però explica'ns una miqueta la relació d'aquestes dues noies, no?
1: Pues, bàsicament, la Elle està treballant en una app d'amor, de cites,
0: sí.
1: Amb un noi, i, pues, estaven parlant, i aquest noi li va dir, ah, és que jo tinc una... la meva germana, que també és gay, que sí... vols tenir una cita amb ella, però van tenir una cita i va anar pues, bastant malament.
0: Sí?
1: Li van brotar el vestit i tot, o sigui, molt malament. Però quan va arribar a casa, la Darcy li va dir al seu germà que la cita va anar molt bé, perquè no volia que li tornés a com obligar a anar a una altra cita. Llavors, estan... O sea, elles diuen que estan com que són parella, però no són parella, però sí, i és com que es cauen una miqueta malament, però després tot va molt bé i això que no vull fer, no vull fer spoilers.
0: Vale. Explica'ns la part positiva i la negativa que té per tu, jo com a crítica literària, Patri.
1: Pues la part positiva, per exemple, és pues la representació LGTBI plus,
0: sí.
1: Que jo crec que és bastant important, i després que els, com he dit abans, els personatges estan molt ben escrits, les seves personalitats amb tots són cauen molt bé, la veritat. I per exemple la Elle és com que jo almenys em sento molt representada per ella, perquè és molt torpe, com es diu?
2: És com molt...
0: maldestra,
1: sí.
0: No?
1: Sí, això.
0: No. Les seves habilitats són...
1: Sí, i és molt còmica i això m'agrada molt.
0: Uh-huh.
1: I la part dolenta jo no he trobat cap, sincerament. És un llibre que està molt ben fet i a mi m'agrada molt.
0: Uh-huh. I tens un fragment preferit també,
1: sí,
0: veig.
1: És un fragment bastant llarg i està en castellà. Ho puc
0: doncs,
1: llegir
0: sí,
1: en castellà.
0: I tant, sí, sí.
1: Hacía mucho tiempo que no creía en nada. Nada en absoluto. Susurró Darcy, me haces querer creer en algo, él, y es cierto. No creo en la astrología, pero sí creo en ti y creo en esto, en lo que siento. Y sé que estás enfadada y probablemente sea demasiado tarde, pero ¿podrías dejar que me explique, por favor? Vale, yo jamás quise que esto ocurriera, no quería enamorarme. No otra vez después de... Brendan me ha contado que te habló de Natasha. Te ahorraré los detalles sordidos, pero arriesgarme de nuevo era lo último que quería, y luego apareciste tú. Eras todo lo contrario a lo que quería, continuó Darcy. Él apretó los puños. Le había pedido sinceridad, pero no que le confirmara sus peores temores. Eso es... Por favor, susurró Darcy, sacudiendo la cabeza. No estoy... Eras lo opuesto a lo que pensaba que quería, pero resultó que eras justo lo que necesitaba, y en algún momento te convertiste en lo que más quiero y en la vida. Lo que le dije a mi madre no era verdad. Él le mentía a ella y me mentía a mí misma. Eso es mucho más que un simple pasatiempo.
0: Vale, también es una declaració d'amor, no?
2: Sí. És molt romàntic, és molt bonic.
0: És molt bonic, no?
1: Sí.
0: Deies, Patri, que era important, no?, també donar visibilitat al col·lectiu LGTBI. No sé sí. Si entre vosaltres, no?, entre els joves en parleu, si és un tema...
2: Bueno, a vegades. Parlem. Sí, a classe també aquest any ens han fet diverses xerrades on hem pogut aprendre més coses sobre el col·lectiu, però és un tema important perquè no se li ha de donar visibilitat al col·lectiu perquè és una cosa normal. No?
1: Sí.
0: Uh-huh. No, i que potser algun sí. Jove o no també clar. Està vivint allò aquesta situació i no, que no acaba d'entendre els seus sentiments i veure que és una cosa normal, no?
2: Sí,
0: que l'important és
2: molt.
0: Pot ajudar.
1: I jo no et mentiré, tinc molts llibres així de dos nois o de dos noies. Tinc molts llibres així.
0: Uh-huh.
1: Sí, perquè jo soc també de la comunitat, llavors tinc molts llibres.
0: Uh-huh. Això està molt bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, de fet, jo hi ha autors, jo em recordo allò que era tota una revolució, que el Manuel de Pedrolo també tenia llibres i que està bé, no?, que també a través de l'escriptura
1: sí, clar.
0: Doncs, es visibilitzin realitats i que es normalitzi, que no es visqui allò com una cosa rara ni que s'hagi d'assenyalar, tot el contrari, no?
1: Clar, sí.
2: També serveixen per això aquests llibres, per donar visibilitat i per conèixer una mica més com t'estàs sentint i poder sí. veure-ho i pensar que és una cosa, perquè és que és una cosa normal.
1: Uh-huh. Ajudant molt a les persones, sí. sí.
0: De fet, allò, estimar, no? Sí, perquè li hem de posar...
2: Estimar és estimar.
0: Perquè hem de posar barreres, no?, a l'amor. Sí. Irene Patri, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer compartir aquest estiu amb vosaltres, també amb les vostres companyes, que elles encara han de venir la setmana vinent, i esperem que l'experiència hagi estat prou positiva, perquè qui sap si en un futur tindrem allò, no un racó, sinó el programa dels joves literaris a Ràdio Mollet.
2: Sí, seria molt xulo fer un programa de ràdio on parlem de llibres, sí. perquè és el que ens agrada i és molt interessant i és molt xulo poder recomanar als joves, o no només als joves, sinó també molta gent, llibres i experiències, i és molt interessant.
1: Ens ho passaríem molt bé.
2: Sí, seria molt xulo.
0: De fet, nosaltres sempre recomanem que aquestes lectures per a joves o adolescents, que també els adults, no?, les puguin llegir per poder sí. allò després conversar amb vosaltres i tenir una... Bé, no sé, un tet-a-teta i una experiència, no? Allò de dir, escolta'm, comentem, no?, aquesta lectura.
1: Clar.
0: Ha estat molt interessant, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins la propera. Adéu-siau.
2: Gràcies, adéu. Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi a Sant Manat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
3: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
2: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
4: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
2: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell i havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web

0: radiomollet.com.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet i, per tant, dieu, ai, i ara què estan fent? Doncs estem fent el magazín matinal, el Posat les Piles, i els dilluns en aquesta franja horària, quan ja estem acabant el magazín, ho fem de la mà de l'empresa municipal Enfo. És a l'espai de l'Enfoca't i avui us volem parlar d'aquest espai de l'autoservei, que a més és molt utilitzat per usuaris i usuàries de l'empresa municipal, perquè és precisament un espai per la recerca de feina, de recerca activa. I llavors avui ens acompanya la Selene Gómez. Molt bon dia, Selene.
1: Molt bon dia.
0: Ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions. És tècnica de l'equip d'Enfo i ella ens ha de parlar precisament d'aquest espai de l'autoservei i a més ha dit, i vinc amb ofertes i no porto cap persona que m'acompanyi, que pugui parlar d'aquest servei que tenim, perquè tothom està treballant.
1: Exacte.
0: I això és molt bona notícia.
1: Això és
0: bona
1: notícia. Això vol dir que les coses s'estan fent bé i que la gent està fent les coses bé. I res és així. Volia venir amb alguna persona que m'acompanyés, però fer trucades i tothom que s'hi treballa, que si no podien venir, i clar, no, estan en els seus primers dies de feina, no, era, bueno, no volíem demanar ningú permís i tal.
0: Tant.
1: I tot això, doncs, que vinc a explicar que continuem amb les nostres activitats al mes de juliol, a l'autoservei té vida, i sempre fem l'acollida, que ho he explicat en altres ocasions, per la gent que es vol donar d'alta Enfo per primera vegada, dilluns, dimecres i divendres a les 9:30 poden venir i expliquem tot el que fem a Enfo en general. Perquè...
0: Que és allà a Riera, eh?
1: Exacte. I després també, com una, jo crec que és el top dels tallers, el tema del currículum, que tothom ve allà molt interessant pel tema del currículum, que el fem sempre dimarts i dijous, i també tenim un taller els divendres, perdó, per persones que els costa una mica més el tema tecnològic, que encara queden persones que els costa, i a les 11:30 pues, ajudem aquestes persones amb suport per fer un bon currículum.
0: Però és que, de fet, els costa perquè cada vegada la tecnologia evoluciona molt més ràpid.
1: Exacte,
0: és a dir,
1: sí,
0: fins
1: sí.
0: I tot igual una persona que abans no tenia cap problema, doncs t'hi trobes que dius, ai, i ara i això ho han canviat, no? I ara com funciona?
1: Sí, no, totalment, és així. I és més, jo al gener em vaig ficar, mira, vaig a fer una prova pilot per veure com això del currículum, per posar-me una mica en lloc de les persones, i, ostres, vaig estar ja 2-3 horetes ben bé fent el currículum, perquè volia que me quedés tota en una pàgina. Vull dir que al final és una eina que, per molt que tinguis, que tinguis eines ofimàtiques, coneguis el coordinador... Exacte, fer-lo bé i fer-lo adaptat a les ofertes i a les demandes del mercat de treball té la seva història, no? No és pim-pam-pum, 5 minuts, mitja hora i ho tinc fet. O sigui, té la seva historieta. Sí, sí.
0: És a dir, dilluns, dimecres i divendres a 9:45 feu acollida.
1: Exacte. Perfecte, super.
0: I acollida, que la gent dirà, i què és això d'acollida que comentaves? És explicar una miqueta doncs, què ofereix aquest servei, no? Aquest
1: exacte.
0: Espai de l'autoservei, doncs què és el que ofereix. I la gent s'ha d'apuntar, jo de dir, escolta'm, vindré a la sessió de dimecres, no? O de forma espontània vas...
1: La gent, el que estem fent és que de manera espontània la gent passa per allà, normalment pues, fan una demanda, vull fer recerca de feina, vull fer el currículum, o sigui, me vull apuntar a una oferta que he vist vostra, però no sé com fer-ho. I llavors expliquem com és el canal d'entrada i que seria a través de l'acollida, perquè és una eina molt útil, perquè d'aquesta manera es donen d'alta a la base de dades d'Enfo, on poden explicar tota la seva experiència professional, el seu perfil professional i pujar el currículum en última instància perquè nosaltres li donem d'alta a la borsa i accedir a les ofertes, que és una altra cosa que vull parlar també després.
0: I llavors dius, poden pujar el seu currículum i llavors és quan igual la gent diu, però escolta'm, jo el meu currículum el tinc, potser m'estaria bé fer una revisió.
1: Exacte.
0: I llavors dieu...
1: Vén de taller.
0: Vine, que tenim un altre...
1: El que fem nosaltres és oferir sempre el taller per fer millora. Vull dir, al final, no dic molt dir que el currículum que la persona estigui tenint estigui malament, sinó que potser tot es pot millorar, no? Jo sempre dic que el currículum és una eina viva que tu la fas i la vas provant i si te dona els bons resultats pues, ho has fet bé o està encarat a el que tu estàs buscant, però a vegades ho fem i no ens dona el resultat que volem, no? I doncs hem de valorar què estem fent o com l'estem utilitzant per poder bueno, que ens doni el resultat que trobem una feina, que arribem a l'entrevista.
0: De fet, hi ha usuaris i usuàries que han vingut aquí als micròfons de Ràdio Mollet i diuen, clar, és tan diferent el meu, no? Ara, en una pàgina és molt visual i igual el meu currículum anteriorment ocupava 3 folis. I això em van dir que no. que ho havia de compactar, no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: es, fos això més visual, i sobretot el que sempre destaqueu també des d'Enfo, no? El tema de les competències. Abans era molt allò de títol acadèmic, no? Tinc aquesta formació i aquesta experiència, no?
1: Sí.
0: I el tema de les competències, és a dir, aquelles habilitats que potser fins i tot de forma innata o que s'ha anat aprenent el pas, no? Amb la teva experiència no quedaven recollides de cap
1: exacte,
0: manera.
1: No, i és molt important, perquè cada vegada més les empreses aniran a buscar perfils competencials i no tant perfils amb una experiència de 25 anys, perquè això ha canviat. A vegades, abans les persones treballaven en una mateixa feina tota la vida, se jubilaven en aquesta feina, i avui en dia crec que el mercat de treball és movible, va canviant, inclús les mateixes persones que ho fan recerca volen millorar, volen canviar de sector, volen provar diferents llocs de feina. I això fa que al final les empreses busquin perfils més competencials que puguin adaptar a lo que la seva empresa està demanant. Ens passa molt, ja introduzco el tema de les ofertes, perquè tenim un nou taller que anem impulsant des d'Enfo, arrel de que veiem que teníem moltes ofertes de feina que no es cobrien, no? Que no hi havia candidats que s'inscrivien a aquestes ofertes. Tipus perruquer, esteticista, fuster, electricista, soldador, fresador... Doncs van començar a fer crida a través de la base de dades, per això parlo del tema de l'acollida omplir tot bé, perquè nosaltres podem fer com buscar perfils que hagin buscat feina de soldador, que hagin treballat de perruquera, bueno, de mosso de magatzem, depèn del que hagi posat la persona en concret, i clar, els cridaven a participar a un taller per poder explicar aquestes ofertes de feina i què estaven demanant les empreses en concret perquè es puguin inscriure. I va tenir molt èxit perquè és així, totes les persones que han participat en aquests tallers o bé estan treballant en alguna oferta nostra o bé estan treballant en altres ofertes. Perquè...
0: Però, Selene, quan vau fer allò de dir, escolta'm, i com és que tenim aquestes ofertes que la gent no s'apunta? I per què era? Perquè no estava ben introduïdes les dades a la seva base de dades? Perquè no hi ha persones especialitzades en aquests àmbits, no? Que això és el que comenta molta gent, sobretot aquestes feines més manuals, potser,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte, els oficis, no? Que els oficis, de sempre.
0: Exacte.
1: Vull dir, abans hi ha molta gent que últimament no hi ha... El tema oficis és molt difícil de cobrir. Hi ha ocupacions que estan de... O sigui, bueno, no hi ha tanta gent per treballar com la demanda que hi ha, no? I al final el que ens hem trobat és que les empreses demanen un perfil super amb unes expectatives molt altes, no? Bueno, la carta als reis, que diem nosaltres, però després, al final, l'empresa ha d'anar baixant el llistó perquè troba que no troba el perfil professional que busca. I aquí és on entra el tema de les competències, per mi. Perquè si tu pots demostrar a una empresa, no? Arribes a l'entrevista amb un bon currículum on tu especifiquis el teu interès per algun tipus de sector, potser trobem una empresa que ens pot ensenyar i ens pot amoldar a lo que està buscant. Per exemple, hi havia una oferta de fuster que volien un fuster que també fos fuster, que fes control numèric. El control numèric està molt en tema mecànic, està molt, o sigui, la gent que fa el tema de torno, el control numèric, això, sí. Hi ha per aquí per la zona hi ha moltes ofertes d'això. Però fuster amb control numèric no era tan habitual, no? Doncs, bueno, ja va fer crida, li dèiem a l'empresa, trobem persones que tenen experiència amb el tema de fusteria, amb aquest interès, però el tema control numèric no acabem de trobar que lliga les dues coses, no? I al final, doncs, l'empresa ha anat baixa llistó i, bueno, trobarà algun candidat que li formarà des de dins de l'empresa. Això passarà en tema d'electricitat, també passa. Perruqueria, també. Oficial de primera de perruqueria. No trobar, no? I al final també l'empresa pues, va entrevistar una persona que acaba de sortir dels estudis. Vull dir, el que vull dir és que també des d'Enfo podem oferir a persones que o estiguin vulguin canviar de sector a feines que no s'havien plantejat o algú que acabi d'estudiar algun tipus de formació, doncs tenim ofertes que són difícils de cobrir, que te donen estabilitat laboral a llarg termini, segons el meu punt de vista, i doncs es poden apuntar.
0: És a dir, que pel que està explicant la Selene, hi ha ofertes que potser tu no tens la formació, però sí les competències, perquè si t'ensenyen puguis aprendre aquell ofici, no? I això és el que estan fent les empreses, no? Si no trobem allò, el professional que s'ajusti al que necessitem, nosaltres oferim aquesta formació, però el que hem de veure és aquest interès, no? Aquesta voluntat.
1: Exacte. Jo crec que cada vegada anem per aquí, sobretot per algunes ofertes, perquè és molt difícil trobar el candidat que hagi estudiat carpinteria, en control numèric, per exemple, en aquest cas, o
0: de l'àmbit de la restauració també es parlava, això, que era molt difícil de trobar gent allò formada, no?
1: Exacte. El tema de cuina,
0: sí,
1: i cambrers tampoc estan trobant. O sigui, ens estem trobant que hi ha molts oficis que, i moltes funcions tota la vida, que era com molt lògic que tothom treballava, que actualment no, les empreses et diuen que no troben candidats. Amb la qual cosa, si algú vol treballar i vol trobar la seva primera oportunitat professional, que és un moment molt, no, l'estiu és un per joves i tal, doncs poden venir a l'Enfo i els podem explicar què tipus d'ofertes i com podien accedir. No?
0: De fet, la Selene que diu, clar, si ets jove i vols la teva primera feina, de fet ens estaves dient que ara l'usuari que teniu en aquesta època de l'any, no? L'usuari o usuària, és diferent, que sobretot teniu molta gent jove, també persones que igual han fet el tema de la regularització, no? Migrants,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, ara està venint molta gent que acaba de regularitzar-se i han de trobar la seva primera feina i, bueno, doncs venen a fer tot el tema de, bueno, situar-se, no?, en com començar la recerca de feina, perquè jo crec que quan te regularitzes o quan portes aquí, no has treballat, pues, número de seguretat social, no? Que coses que, bueno, doncs des d'allà assessorem a les persones quines
0: el camí.
1: Clar, que
0: potser en el teu país funciona de forma diferent, no?
1: Exacte. O, bueno, experiències a l'altre dia va venir un senyor que havia fet tema de tèxtil al seu país i teníem una oferta de tèxtil. O sigui, jo recordo per la mail, o sigui, l'oferta, veure la persona i dir, vale, vine demà i t'has d'inscriure una oferta que hi ha de lo que has fet al teu país. Va venir amb el paper de la regularització i tota la documentació que tenia, i el dia següent va venir, van fer tot, com donar-se d'alta al SOC i totes les històries aquestes que s'han de fer, i està treballant. Vull dir que és útil, el que passa que, clar, s'ha d'estar allà, t'has d'apuntar les ofertes, t'has d'elegir les ofertes. Per això hem fet aquest taller, perquè ens donava la sensació de que amb l'acollida i el currículum ens quedàvem una mica curts, no?
0: I llavors aquest taller veig que el feu dimarts o dijous.
1: Exacte.
0: A 2:15.
1: Exacte. Anem
0: alternant. A les 11:30.
1: Exacte. I doncs, intentem, doncs, si hi ha persones que estan acabant el currículum i estan per allà, doncs que es puguin assabentar de les ofertes que tenim. I ja de passo, doncs, anar-se amb la feina feta, inscriure ofertes.
0: Clar, és a dir, són ofertes que online, no?, es poden consultar.
1: Exacte.
0: No? O sigui, les persones, però que potser doncs no pares atenció perquè dius, jo no tinc aquesta formació, no?, el que comentàvem.
1: Exacte.
0: No?
1: Estem acostumats a vegades a utilitzar altres serveis de... O sigui, la gent utilitza altres eines per la recerca de feina, com, bueno, altres portals, no?, més generalistes, més grans, no? No diré, no faré ara publicitat gratuïta. Però els serveis públics d'ocupació tenen ofertes molt potents, molt competencials, molt competitives en el mercat de treball, i bueno, és interessant utilitzar-los per buscar ofertes. Estic parlant d'Enfo, tenint la Xaló, que també és a nivell Diputació de Barcelona, que també la fem servir nosaltres, però és que la gent que s'inscriu a aquestes ofertes acaba trobant feina. I ho tinc comprovadíssim.
0: Bé, i és que, a més, Selene, m'imagino que també hi ha aquest acompanyament que, no?, que oferiu com a empresa pública, en aquest cas empresa municipal d'aquí de Mollet del Vallès, però l'acompanyament a la persona i també a l'assessorament amb l'empresa, també, no?,
1: exacte,
0: que sigui...
1: Sí, clar, al final hi ha un acompanyament integral, no?, tant quan l'empresa ens truca perquè vol publicar una oferta, tenim les companyes que acompanyen a l'empresa per poder trobar el candidat ideal i que li encaixi, que faci match, que diuen avui en dia, i això, es fa una feinada, no?, d'acompanyament, de buscar el candidat perfecte, després es fa un seguiment post-inserció de a l'empresa i a la persona, i després nosaltres intentem formar i donar les eines perquè les persones que s'inscriuen a les ofertes i enviem com a possibles candidats a empreses siguin persones vàlides, que, bueno, que totes són vàlides, eh? Vull dir, això no vol dir res, no? Però, bueno, que fent hincapié en el que l'empresa està demanant, no? Si una empresa ens diu, mira, aquesta empresa li és molt important que treballar en equip, per aquesta empresa. O el tema de l'idioma. Aquesta empresa valora molt que parlis en català. Doncs directament intenta fer entrevista en català. O sigui, nosaltres intentem donar... És veritat, hi ha empreses que, bueno, que ja tenen cert valor afegit a certes coses i jo crec que això s'ha de donar, posar valor a l'entrevista.
0: Perquè, Selene, en l'espai d'autoservei també feu... Ens consta que a Enfo hi ha tallers i formacions d'aquest tipus, però no sé si és en aquest espai que també es preparen les entrevistes.
1: En principi el que fem és derivar persones a diferents programes on preparen tema d'entrevistes. I després nosaltres en l'autoservei tenim un espai de... És com quan anem al metge, no? Ho diem així, ho diem cribatge. Que la persona pot tenir una cita prèvia a un tècnic durant 20 minuts amb una consulta ràpida, per exemple, doncs vull preparar una entrevista de feina, vull millorar això. Bueno, en el cas de l'entrevista, si veiem una persona que ens diu, ostres, és que el tema entrevista, vull preparar-ho tal, doncs quedem amb aquesta persona i detectem els punts forts i els punts febles per a unes futures entrevistes. El tema de l'entrevista, jo sempre ho dic, és practicar. I al final es comences a fer entrevistes. La primera entrevista que vas a una empresa es diu... I després comences a fer més, és agafar rodatge, no? I jo crec que al final comencem a dir, ostres, això que he dit aquí no m'ha funcionat, però aquí sí, vull dir, bueno, i treure moltes inseguretats que tenim, perquè al final tu quan vas a una entrevista crec que te sents jutjat per l'altre, i a part jo crec que quan més nerviós te poses quan vas a una entrevista d'una feina que t'interessa moltíssim, que vols donar tot, no? Que tu vols entrar en aquella empresa. I jo crec que aquí, en aquestes vegades, te poses, bueno, nerviós que te fa tanta il·lusió, no? Potser entrar en un lloc de feina que al final... Però, bueno, uns nervis són normals en aquestes
0: situacions.
1: Clar,
0: jo crec que també els entrevistadors això ho tenen en compte.
1: Sí.
0: Que és normal que estiguis nerviós. No.
1: Després, quan vam fer speed dating, que va tenir molt èxit també, d'èxit de participació, van venir més de 100 i escaig persones participants d'aquí de Mollet, i moltes persones que van venir van dir que els hi va servir molt el speed dating per després fer entrevistes. Uh-huh. Perquè al final és com un... Jo sempre, a part de que pots trobar feina, també pots posar en pràctica coses per tema de futures entrevistes, coses que potser tu no diries en una entrevista normal, però pots provar a veure si te funciona i després utilitzar-ho, no?
0: De fet, és allò trencar el gel, no?
1: Exacte.
0: Allò de dir, ja comences, ja agafes
1: Exacte.
0: Allò un rodatge i després ja... doncs, pim-pam.
1: Sí. Al final és, bueno, no, anar fent... agafar rodatge, quitar, bueno, pors, inseguretats i coses que tenim a vegades i tot això.
0: L'autoservei funciona durant tot l'any? És a dir...
1: Sí. Ara a l'agost tancarem, però en principi si estem oberts, estem allà tots els dies de la setmana. Ara fem jornada intensiva, que tanquem a les 3:30, comencem a les 8, i cada dia hi ha activitat. O sigui, jo convido ara al juliol, si algú que vol estar per aquí i vol preparar-se per la recerca de feina després de l'estiu, quan sigui, doncs que poden venir i amb els braços oberts.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, si no sabeu ben bé allò autoservei, que és el que han dit, bé, doncs igualment us adreceu a Enfo, plantegeu la vostra situació i segurament en funció de quina sigui, doncs us adreçarem a diferents programes que tenen. Un d'ells és aquest espai de l'autoservei.
1: Sí. Des d'aquí sempre...
0: Perquè es demana allò uns mínims per
1: participar,
0: no?
1: Ara pot venir, a part que està obert a tothom, no cal que siguis de Mollet, vull dir, sí que és veritat que hi ha diferents programes d'orientació, que hi ha uns criteris a nivell de municipi i tal, que s'han de tenir en compte, però per donar-te a la borsa de treball d'Enfo pot venir tothom. Vull dir, que si tu veus una oferta que t'interessa, benvingut, i nosaltres el que volem és cobrir l'oferta amb la persona que, bueno, que hi hagi match, no? Que el puzzle encaje i que, bueno, que aquesta oferta se cobreixi. O sigui que està obert per tothom.
0: No li demanarem allò dades a la Selene perquè potser no les té, però en tot cas, dir que tenen molt bons resultats, perquè la mostra és això, que avui no ens ha pogut acompanyar cap usuari o usuària d'aquest espai d'autoservei, perquè tothom està treballant, i això és fantàstic.
1: Sí, no,
0: us felicitem.
1: No, gràcies. El feedback va ser que moltes empreses van participar en un taller de conèixer d'ofertes de feina, en aquest cas, ho van focalitzar en ofertes de transport i logística de Mossos de Magatzem. I quasi tots van fer entrevista en alguna d'aquestes empreses, si no algun està treballant en l'oferta de feina que havien ofert, i si no altres estan treballant en altres ofertes de feina que tenien. Vull dir que al final jo crec que s'entra en la roda, no? En el lloc, i comences a, bueno, a moure. Vinga, aquí, una entrevista aquí, una oferta, me voy a punto.
0: Però, de fet, l'important és això que acaba de dir la Selena, està actiu.
1: Exacte.
0: No? Si estàs actiu és més fàcil.
1: Exacte. Sí, sí, no vindrà l'oferta a tu, actualment. Actualment has d'anar a tu a buscar-la.
0: Selene Gómez, ho deixem ara aquí.
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona feina.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau. Acabem allò amb un àudio que sempre ens faciliten des de l'empresa municipal.
2: Coneixes quins serveis oferim a Enfo? Si estàs buscant feina, has actualitzat el teu currículum? Saps com destacar les teves habilitats i experiència professional sobre el paper? I a quines empreses els vols enviar? Si necessites suport per trobar feina, no dubtis a contactar amb Enfo. T'oferim diferents tallers on de forma pràctica crearàs el teu currículum i t'explicarem on trobar les ofertes de feina. Envia'ns un WhatsApp al 679-333-158 i et donarem cita. Així de ràpid, així de fàcil. A Enfo sempre donem resposta.

leaking. Everybody knows the captain lies. D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres al pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. Leo Conde, regidor d'Esports de Mollet, s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta obtinguda en aquesta primera edició. Ha destacat tant la gran quantitat d'esportistes premiats com l'elevat nivell competitiu que mostren els clubs molletans en nombroses disciplines.
1: És una il·lusió, és una promesa i és un desig que tenien de poder fer una festa per a, no sobretot per premiar els campions, sinó sobretot per agrair tot el treball que han fet, tota una temporada, l'esforç, el seu sacrifici i la seva il·lusió. No? Aleshores, per fer un context del que estem parlant de Mollet, estem parlant de que avui segurament estaran aproximadament 450 esportistes que representaran 20 entitats, més o menys, i això dona de que no tan sol tenim quantitat, sinó, a més, tenim molta qualitat. Què vol dir? Que tenim que estar molt orgullosos de l'esport de Mollet, no?
0: La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada, tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de famílies, entrenadors i representants dels clubs. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Això és tot. Més informació d'aquera local d'aquí una hora.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs les alertes que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna organització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:45 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén amb tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4/4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, la imminent, fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's a la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 kW de potència a raó d'un kW per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada en una ordenança fiscal. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa, si bé l'estalvi exacte dependrà del contacte que cada beneficiari tingui amb la seva comercialitzadora. I en esports, us informem que el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Després de setmanes d'incertesa, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat l'ascens per la vacant generada en la categoria a la qual els correspon per ser el millor segon classificat de segona catalana. Quico Montoya, president de la Molletense, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia una temporada excel·lent.
1: Sí, sí, molt feliç. La veritat és que sí, després d'una temporada fantàstica a nivell esportiu, bueno, la crueltat de l'últim partit, del play-off, però per aconseguir l'ascens no es va poder donar, però bueno, crec que merescudament al final hi ha justícia i estarem a Primera Catalana.
0: En el play-off, els molletans van quedar molt a prop de l'objectiu. La final davant del Cardedeu va ser molt igualada i es va decidir des del punt de penal, on la sort va somriure al conjunt rival. Aquella derrota va obligar el club a esperar una possible reestructuració de la categoria que pogués obrir la porta a un ascens per via administrativa. L'ascens ha estat finalment possible gràcies a la desaparició de Lleida, que ha deixat un forat a Lliga Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Gracias, Dios.

0: 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
1: Hola, bona tarda. Doncs efectivament estan desallotjats diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sant Manat, com de Castellà del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada, també s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal, que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants. Aquest que us dèiem a Sant Manat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
2: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarrodo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: I benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mama. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar de ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera.

PR és tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és, precisament, una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

0: El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem de banda la reivindicació col·lectiva per endinsar-nos en una cançó molt més íntima i melancòlica. A continuació farem play al tema In Spain We Call It Soledad, una peça que reflexiona sobre la solitud i aquella sensació tan universal d'estar envoltat de gent però sentir-se igualment sol.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.
1: No entiendo por qué marchaste de París, si aquel día era el más gris.

0: Taratam.
1: Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins La Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida. La figura de Julio Iglesias aquí apareix gairebé com un símbol de tota una època, d'una manera d'entendre l'amor i l'èxit que forma part de l'imaginari col·lectiu. La Paula juga amb aquesta icona de la cultura popular per construir una cançó plena d'humor, però també de nostàlgia i de dobles sentits. I nosaltres continuem descobrint una altra cara de l'Emperatriz, perquè ara arriba una cançó que és molt més delicada i emotiva, amb una declaració d'afecte sincera que parla de l'amor des de la tendresa i la vulnerabilitat. Això és Canciones de amor a ti. El tema s'inspira en una experiència molt personal de Rigoberta Bandini, i és la maternitat. La cançó és una carta d'amor al seu fill Nico, on transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres al pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. Leo Conde, regidor d'Esports de Mollet, s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta obtinguda en aquesta primera edició. Ha destacat tant la gran quantitat d'esportistes premiats com l'elevat nivell competitiu que mostren els clubs molletans en nombroses disciplines.
1: És una il·lusió, és una promesa i és un desig que tenien de poder fer una festa per a, no sobretot per premiar els campions, sinó sobretot per agrair tot el treball que han fet, tota una temporada, l'esforç, el seu sacrifici i la seva il·lusió. No? Aleshores, per fer un context del que estem parlant de Mollet, estem parlant de que avui segurament estaran aproximadament 450 esportistes que representaran 20 entitats, més o menys, i això dona de que no tan sol tenim quantitat, sinó a més tenim molta qualitat. Què vol dir? Que tenim que estar molt orgullós de l'esport de Mollet, no?
0: La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada, tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta, però no onada de calor intensa. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Això és tot. Més informació d'aquera local d'aquí una hora.

Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i reverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A todos mis amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: abraçada molt gran.
1: A ver. Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com per exemple va posar veu a la versió en català de Caillou i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bitxos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual, és un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
2: A Maya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa.

0: El que acabem d'escoltar era Así bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir.

El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. A títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo. Que solo me

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però precisament aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès.

0: Podcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
3: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
5: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
2: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda o nit, amants del motor. Això és l'Angle del Miramar. Potser no en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya la meva companya, Eva Otrero.
2: Molt bona tarda.
1: Què tal, Eva? Com estàs?
2: Bé.
1: Un cap de setmana de curses que tenim per davant, perquè això, tot i que ho esteu escoltant el dilluns, dia 6, nosaltres estem gravant el dijous dia 2. Coses que passen, és l'aniversari del nostre company Sergio en el dia que esteu escoltant això, per tant, bueno, no treballarà avui i
2: el felicitem.
1: Esperem que sempre que falti sigui perquè sigui el teu aniversari i tinguis festes, i que una abraçada enorme al Sergio. Saludem també al Pep, a la part tècnica, que és qui ens està fent de tècnic en aquesta tarda. I bé, avui farem una mica de repàs del que ens va deixar la Fórmula 1 aquesta setmana passada, Gran Premi d'Àustria. Farem també una mica de repàs del que ve per davant amb aquest Gran Premi de Gran Bretanya, que ja s'han començat a dir coses interessants, com per exemple s'ha anunciat que la Drivers Parade estarà protagonitzada per uns cotxes, per uns karts fets de peces de Lego.
2: Un altre cop.
1: Com
2: que
1: ja
2: guai.
1: Es va fer a Miami el 2025, però ara no seran un cotxe per dos pilots, seran 22 karts.
2: És que va funcionar molt.
1: Va ser molt divertit. Diria que l'acció a pista més interessant de la Fórmula 1 en aquell any.
2: La veritat és que sí, no hi havia gaire amb els cotxes de Fórmula 1.
1: No hi havia gaire

0: ja era competència l'any passat. I bé, en l'apartat de les motos, bueno, hem de repassar una mica el que va ser la IMSA Watkins Glen, hem de repassar una mica el que van ser les 24 hores d'Spa, i per la banda de les motos una mica de prèvia d'aquest gran premi del Nei de Sajonia.
1: Bueno, és la setmana vinent, però la veritat és que repassarem un altre cop com va acabar aquest gran premi del TT d'Assen, i perquè s'està movent molt al mercat abans d'aquest, han aprofitat després d'aquest doblet de Breno i Assen per fer els anuncis ara. Bueno, ja van començar, ja van comentar, però segueixen els moviments de mercat, i aquesta setmana s'aniran movent molts més. Hem de comentar pilots que arriben a MotoGP, pilots que canvien d'equip. La veritat és que tenim contingut de marcador, eh?
0: Sí, ja tenim gairebé la graella de MotoGP tancada per aquest 2027. Ja tenim bastanta informació pel que respecta a com seran les motos, i és que la idea, bueno, el que tenim sobre la taula és que seran unes motos perillosament ràpides, perquè estem parlant de que en el test de Breno ja s'estava rodant al voltant d'un segon més lents, només un segon més lents dels temps actuals de MotoGP, el qual són xifres perillosament ràpides, perquè clar, en un test on els pneumàtics encara no són els definitius, o les motos no són les definitives, i ja directament rodar a un segon del que s'estava rodant el dissabte, doncs parla molt bé d'aquestes motos que arriben. Que si per una banda és bona notícia que siguin tan ràpides, per altra banda és una notícia una mica complexa, perquè clar, potser tenim unes motos que corren massa, que potser no era el que s'estava buscant originalment. Com ho veus?
1: Sí, baixàvem la cilindrada, seran motos de 850, però la veritat és que la potència no sé si gaire baixarà gaire. Sí que traient aquestes ajudes que ja estem traient, per exemple, a la sortida no tenia aquest device, treu ja una mica de potència només en el moment de la sortida, però en velocitat punta no sé si serà molta la diferència.
0: Clar, el problema és aquest: si passem a motos que pesen menys, que tenen menys cilindrada, tenen menys potència, però estan en els mateixos temps que les motos actuals, voldrà dir que el temps d'aquestes motos estava a les corbes, i això necessàriament les fa més perilloses, perquè vol dir que el pas per corba serà més ràpid. No sé, entra en un dilema una mica complex MotoGP en aquest sentit. És bona notícia tenir motos més lleugeres. No és bona notícia que entre MotoGP i Moto3, a partir de l'any vinent, només n'hi hagin 100 centímetres cúbics de diferència. És que Moto3 pinta desastre per l'any vinent. Moto2 està bé, Moto2 no s'ha de tocar, i Moto3 tampoc s'havia de tocar, però l'han tocat. I bé,
1: sí, perquè serà una monomarca a partir del 2028 de Yamaha.
0: Sí.
1: La veritat és que a Moto3 Yamaha no havia destacat mai. Ara mateix no sé si queda alguna a la graella, perquè tenim Hondas, tenim KTMs, tenim alguna... A Moto3 tenim Boscos Curs, i a Moto3 les Liqui Moly són...
0: Les Liqui Moly... No, de constructors a Moto3 només tenim actualment a KTM i Honda, que fan tant xassis com motor, i la veritat és que corren gairebé el mateix, perquè tampoc poden anar gaire més enllà. Però hem tingut Moto3, la veritat és que ha estat una categoria que, si per algo s'ha caracteritzat, és per tenir uns constructors més random dels que et puguis imaginar. És a dir, Jorge Martín va guanyar el seu mundial del 2018 amb una Mahindra. Una Mahindra. Sí. Que clar, vist des del que és el mundial de motos, doncs Mahindra no havia fet motos mai. Peugeot va fer també una Moto 3. Han hagut sempre projectes molt estranys. Moto 2, si et fiques a investigar, també tenim projectes estranys, com el de la moto del tal Amadeu Lladós, que va córrer. Però Moto 3 o Juan Bella. Alguna cosa més abans d'endinsar-nos en el món Fórmula 1, Eva?
1: No, jo crec que podem anar...
0: En el món de les motos, que potser ens extenem una mica més després, hem de comentar que al cap de setmana de l'11 i 12 de juliol tindrem les 24 hores de Barcelona, el circuit de Barcelona a Catalunya. Esperem poder fer una cobertura des d'allà i estar allà presents i bueno, allà us esperarem. Crec que no em deixo res.
1: Crec que anem bé.
0: Molt bé, doncs anem a endinsar-nos ara sí en el món de la Fórmula 1 a repassar aquest Gran Premi d'Àustria i previ al Gran Premi de Gran Bretanya, fent-ho a la secció d'Àlex Bermúdez, que avui no pot estar amb nosaltres. Ho farem a la secció Fórmula Sprint. Fórmula Sprint.

0: entrem a la fórmula sprint, no ho podíem dir de millor manera, perquè efectivament a la Gran Premi de Gran Bretanya tenim Gran Premi amb cursa a l'esprint, un Gran Premi que torna a tenir un sprint després de ser el primer Gran Premi de la història en tenir un format sprint. Recordem que el Gran Premi de Gran Bretanya el 2021 es va estrenar el format sprint, un format una mica diferent al que tenim ara mateix, un format que començava fent una classificació el divendres, i aquesta classificació era la graella de sortida del dissabte, i d'aquesta cursa del dissabte les posicions finals determinaven la graella de sortida del diumenge. Recordem que en aquell Gran Premi on tenia el fatídic accident de Max Verstappen amb Lewis Hamilton a la corba de cops a la primera volta, que ens deixava amb una de les dades més estranyes de la història de la Fórmula 1, que era que Max Verstappen havia aconseguit 3 punts, perquè aleshores eren 3 punts a l'esprint per guanyar-la, i aconseguia 3 punts d'un cap de setmana on no havia completat ni una sola volta del Gran Premi, una cosa que era insòlita en aquell moment. Els formats han evolucionat, ara tenim 6 sprints a l'any, l'únic circuit on han funcionat ha estat Interlagos. Silverton és un circuit candidat a funcionar, i bé, veurem què tal funcionen aquests cotxes en aquest circuit de Silverton, un circuit històric, com ja sabeu, a la Fórmula 1, però davant d'aquest Gran Premi primer hem de fer una miqueta de prèvia, i primer ens hem de venir al que és el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 d'aquest any 2026. Un Gran Premi d'Àustria carregat de polèmica, carregat de com dir-ho? De coses incomprensibles, com el fet de que es faci una pole position travessant una zona de bandera groga sense aixecar, sense deixar anar una mica el gas. I és que la pole position en aquest Gran Premi d'Àustria era per Charles Leclerc en els últims minuts de la quali. Max Verstappen venia per fer aquesta pole, però a la penúltima corba va patir un accident. El cotxe li va derrapar de l'eix posterior i es va estavellar contra les tanques d'aquesta penúltima corba. Donàvem ja per fet, doncs, que bueno, quan hi ha un accident, quan hi ha una caiguda a les motos, normalment hi ha bandera groga, i aquella volta directament ja no val
1: per ningú,
0: per tots els que vinguin darrere, fins que no hi hagi bandera verda. O sigui, la primera volta que comptarà serà la que quan arribi a passar per allà hi hagi bandera verda, però si hi ha bandera groga, independentment de si millores o no millores, aquella volta no comptarà. A més, si millores, et sancionen. George Russell va arribar a la doble bandera groga que hi havia per l'accident de Verstappen, i si bé tots els pilots que havien passat per allà havien aixecat i havien assumit que la seva volta ja no podia millorar-se pel fet de que hi havia un accident, George Russell va arribar allà, va fer veure que aixecava una mica el peu del gas, va passar a ritme completament normal, venia amb una molt bona volta, i va fer la pole position amb aquella bandera groga a la última corba. La realitat, normal quan hi ha un accident a la Fórmula 1, en una sessió de classificació o en una sessió de lliures, és que hi hagi directament bandera vermella. En aquest cas van mantindre aquesta bandera groga, després van canviar de doble bandera groga a bandera groga sòlida, que sota el reglament esportiu no és el mateix, o sigui, no s'ha de aixecar tant o no s'ha d'anar amb tanta precaució, però el cas és que George Russell va ignorar completament la bandera groga, va fer la pole, ningú li va posar el dit a sobre per dir-li, bon, per eliminar aquella pole, i finalment teníem a George Russell fent una pole, doncs, que no tocava, que realment ha desvirtuat el que era el Gran Premi, perquè George Russell no estava fent un bon Gran Premi d'Àustria, i va sortir amb aquesta pole bueno, que va sorprendre a tothom una mica. Continuant una mica amb la quali, comentar que Fernando Alonso va fer un temps d'1 minut 09 1.942, un temps que estava al 104%, 104,2% del millor temps d'aquella sessió de Q1, que va ser el minut 07.083 d'Andrea Antonelli, a un 104% en un circuit d'Àustria que ja s'apropa molt perillosament al famós 700%. Recordem, pels que ens estiguin escoltant, si tu a la quali fas un temps que les, en el total representa el 107% de la volta de la millor volta de quali, tu automàticament estàs desqualificat del Gran Premi perquè representa que tens un cotxe tan lent que no és segur córrer amb aquell cotxe. Bé, doncs Fernando Alonso només ha tingut un cotxe tan lent com l'Aston Martin, i aquell cotxe era el Minardi del 2001, que sí que a la seva pitjor volta de quali va fer un 104%. Doncs Fernando Alonso, després de 25 anys a la categoria, torna aquest 104% amb aquest Aston Martin, que constantment ens està dient que no és un cotxe a l'alçada ni tan sols per la categoria, perquè sap, o sigui, ja arriba un punt en el que és ridícul el que està fent Aston Martin aquest any. I és que recordem que Adrian Newey ha aconseguit un 100% de podis en els seus anys que ha estat a la Fórmula 1, i quan arriba a treballar amb Alonso es fa el pitjor cotxe de la seva carrera com a enginyer, i a més Honda fa un motor que, clar, està molt fora, però tampoc podem avaluar com de bo és el motor, perquè el xassis també és molt dolent, i a més un dels punts dèbils del cotxe és la caixa de canvis. Clar, si tu fas una caixa de canvis dolenta, una caixa de canvis de per si no és difícil de fer. El que és difícil de fer és la part, el fet de que sigui una caixa de canvis que funcioni bé i que a més sigui estructural, perquè recordem que el motor i la caixa de canvis en un Fórmula 1 són parts estructurals del vehicle. És a dir, el Fórmula 1 només té xassis per les rodes davanteres i per on està el pilot, però per tota la part des d'on està el cockpit cap endarrere, el que forma part del xassis és el motor i la pròpia caixa de canvis, i la suspensió del darrere va acoplar directament a la caixa de canvis. Per tant, el que aporta la rigidesa torsional del xassis és el motor i la caixa de canvis, i si tu no fas bé la caixa de canvis, per molt que Honda faci meravelles amb el motor, ja estàs partint d'una columna vertebral que no funciona bé. Per tant, és un desastre tan gran el d'Aston Martin, i a més les coses que ens anem enterant, perquè comentava Newey aquest dilluns dia 29, que ara ja semblava que per Hongria tindran un cotxe gairebé completament nou, i que el que s'havia trobat a Aston Martin és que estaven fent servir programes i processos que estaven derivats directament de l'equip Jordan, que és d'on neix aquest equip, equip Aston Martin. Recordem que era Jordan Grand Prix, després va ser Midland, després va ser Spyker, després va ser Force India, després va ser Racing Point, i després va derivar en Aston Martin. En qualsevol cas, un desastre i algú bàsicament inadmissible en el que és Fórmula 1, el que està fent Aston Martin, i amb la qualitat humana que se suposa que tenen. Honda té perdó relativament, perquè Audi ha arribat i està allà, o sigui, està fent podis, no s'aturen els cotxes. És un nivell per fer-s'ho mirar. A mi no em dona gaire bones sensacions el que és Aston Martin. Espero que a Hongria, si és veritat que porten un cotxe nou, s'espera que recuperi un segon, però és que recuperar un segon per ells significa posar-se a l'alçada dels Cadillac, i els Cadillac són els cotxes que estan últims a la graella, només superats per els Aston Martin. És a dir, amb un segon, recuperant un segon, només es queden últims.
1: Només es queden podent entrar en els Grans Premis.
0: O sigui, és molt greu la situació d'Aston Martin. Una de les coses gràcies al Gran Premi és que Alonso va rebre una penalització per speeding al pit lane. Per tant, com deia en la retransmissió de Sky Sports UK, almenys és ràpid en alguna part del circuit. I bé, comentava la situació d'Aston Martin i el desastre de la quali, anem a parlar ja del Gran Premi. Un Gran Premi que es plantejava molt bé amb aquesta grella de sortida de George Russell. Anem a repassar l'ús de la sortida. Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Piastri. I després ja venien Hadjar, Lawson i Limbrat a la desena posició. La sortida doncs ens deixava una mica decebuts amb Charles Leclerc, que esperàvem que intentés avançar a Russell o que intentés fer cap cosa. No va ser capaç d'atacar, no va ser capaç de fer pràcticament res, i és que Russell es va posar primer. Antonelli va avançar, Leclerc va perdre posicions amb Verstappen i Antonelli el va avançar ja a la segona volta, i a partir d'allà Leclerc va començar a fer un desastre de cursa brutal. Va ser avançat a la primera volta per Hamilton, per cert, i quan el va avançar Verstappen es van quedar Hamilton i Verstappen darrere de Russell. Russell es va escapar una mica, sempre posa una mica de terra pel mig, i allà vam començar a tenir primer una guerra entre Verstappen i Hamilton molt interessant. I he de dir una cosa, i he de trencar una llança, i és que aquestes últimes dues curses, fins i tot tres curses del 2026 des de Canadà, a mi m'està agradant molt.
1: De manera no irònica.
0: De manera no irònica. O sigui, els Mercedes s'han barallat molt, i les lluites entre els Mercedes estan interessants. A Montmeló vam tenir una cursa superinteressant. Hi ha gent que potser no està d'acord, però curses que et deixen, que et fan estar enganxat a la pantalla tota l'estona, això ho va donar
1: a Canadà. A nivell d'estratègia saps que passarà alguna cosa.
0: A nivell d'estratègia i a nivell de lluita pura a la pista. A Montmeló potser
1: no.
0: Sí que la van veure, sí que va haver-hi.
1: Al final de tot,
0: també,
1: les quatre voltes.
0: També aquest virtual safety car provocat per Alonso ens va treure de veure aquesta batalla entre Hamilton i Russell directament. Però jo veig que en general els cotxes es poden seguir molt bé, es poden avançar, i les lluites que donen són molt entretingudes, i això ho estic gaudint bastant. O sigui, venim del precedent que venim, perquè l'any passat, i des de 2022 realment, però l'any passat va ser el més greu, no hi havia qui veiés la fórmula, o era insuportable. Doncs ara, escolta, tenim lluites que s'allarguen el temps, que donen estratègies diferents, els cotxes es poden seguir. A mi, la veritat, i mira que he estat molt hater d'aquesta nova reglamentació, i ho continuo sent, penso que hi ha coses que no estan bé. Una d'elles és que els cotxes tinguin turbo, per exemple, i que hi hagi tan poca potència per part del motor de combustió, penso que està fatal, i el fet de que tinguem aerodinàmica activa, horrible. Però ojo, no està tan malament. I a mi personalment aquestes últimes quatre curses m'han semblat molt millors que qualsevol cursa d'entre 2022 i 2025, però de golejada, i no han sigut curses especialment bones. Per tant, a mi, almenys com a cosa que poso a la tele per entretenir-me, m'està venent aquesta Fórmula 1.
1: Bueno,
0: i jo soc molt purista, ja em coneixeu.
1: És que també ho van pintar molt malament, i les primeres curses van ser tan dolentes que ara agraïm això, però sí que és veritat que no estem al 2014.
0: No és una dominància de Mercedes absoluta, no és el mateix, està tot molt més igualat, tenim poles diferents, i hòstia, en general està bastant bé. A mi, ja et dic, m'està convencent com a cosa per veure que t'entretingui. L'any passat no tenia, tu per molt que et posessis la Fórmula 1, no t'entretenia res, perquè no hi havia qui ho veiés. Però aquest any està bastant bé. Com comentàvem, vam tenir una lluita entre Verstappen i Hamilton, una mica yo-yo racing, o sigui, avançaven, es quedaven sense bateria, es tornaven a avançar, va durar poques voltes, i vam començar amb la degradació. Hamilton va començar a llançar, va ser dels primers en aturar, i començàvem una mica al joc similar al que veiem a Barcelona, dues aturades, tres aturades. Començava a posar-se interessant la cursa. Hamilton era dels primers en parar, posava pneumàtic dur, el seguien Verstappen i Russell, i a la volta 23 teníem una retirada de Carlos Sainz que provocava un virtual safety car, i això trencava una mica la cursa pel que respectava Hamilton. Hamilton realment estava en posició d'arribar a Russell i avançar-ho a les últimes voltes, però quan provoca el virtual safety car Sainz, primer Antonelli va parar sense poder aprofitar el virtual safety car, i segon, durant el virtual safety car atura Hamilton, posa pneumàtic tou, no ho vaig entendre, i es va borrar completament de la lluita. Verstappen va continuar tirant, Antonelli va continuar tirant, van fer una estratègia diferent a Russell. Russell va aturar superaviat per la segona aturada. Verstappen i Antonelli van allargar ni que sigués 5 voltes més, 8 voltes més, i tenien uns pneumàtics que, encara que siguessin durs, tenien un avantatge respecte a Russell en aquest sentit. I el que ens trobàvem en aquestes últimes voltes eren més o menys 10 voltes, 10-15 voltes, d'una persecució de Verstappen i Antonelli sobre George Russell. Molt interessant, però el temps baixava massa lent, i quan ens arribàvem a la volta 65 de 70 ja ens començàvem a adonar que ens quedàvem sense cursa, i finalment George Russell va aconseguir guanyar per 1,6 segons a Max Verstappen. Una llàstima, perquè es preveia una lluita entre els tres a les últimes voltes, però finalment no va poder ser. Per tant, la victòria per George Russell. Charles Leclerc, el pitjor pilot del cap de setmana, un cap de setmana terrible, va acabar a la 8a posició després de sortir segon, i la carrera va ser terrible. I bé, al podi, Russell, Verstappen, Antonelli, els espanyols 18è Alonso i retirat Sainz, i poca cosa més d'aquest Gran Premi d'Àustria. Continuem a la segona part del programa. Fins ara!

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a l'angle de Miramar, tornem d'aquesta pausa d'hidratació que fem i a més normalment l'aprofitem per hidratar-nos. No és broma això, o sigui, realment fem una pausa d'hidratació una mica obligats. Nosaltres faríem l'hora sencera xerrant de motos i de Fórmula 1 i de carreres. Estàvem comentant el Gran Premi d'Àustria, ja hem dit els guanyadors, ja hem dit el pitjor pilot, colleja d'oro per Leclerc, és que no li guanya ningú en aquest Gran Premi. I bé, poca cosa més del Gran Premi d'Àustria. Respecte al Gran Premi de Silverstone, anem a fer una mica de porra, ja que, clar, com això s'emetrà el dilluns, nosaltres no podem...
1: No podem saber què ha passat.
0: Una porra, Eva?
1: Doncs ara mateix, bueno, jo crec que Mercedes tindrà alguna oportunitat. Potser la pole, no sé si per Antonelli o Russell.
0: Pole sprint, pole de la carrera... Pole... Fan dos qualis.
1: Vale, no sabia que hi hauria sprint. Pot ser que la pole de... Tot això sense... Només una mica per jugar. La pole de la cursa, potser per Mercedes. I va, l'altra Mercedes a l'sprint.
0: O sigui, Russell a l'sprint, Antonelli a la cursa de veritat?
1: Al revés.
0: Ok. I per la... guanyador de l'sprint, guanyador del diumenge...
1: Crec que farà un bon paper Hamilton a l'esprint, vale? I un McLaren.
0: Tu creus que guanyarà un McLaren?
1: No, guanyarà el Mercedes segon. O sigui, he dit que faria la pole Antonelli, o sigui que guanyarà Antonelli l'esprint, segon Hamilton, tercer Piastri.
0: Ok, i el diumenge?
1: Diumenge...
0: Pole per Russell,
1: pole per Russell, quedarà segon.
0: Ok.
1: Em sembla això increïble. Sense cap argument, eh? Guanyarà... aquí m'estic deixant de banda. Que no siguin els McLaren, els Ferrari i...
0: És que realment, fora d'aquests, fora de McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, complicat que guanyi un altre, eh?
1: Bueno, posarem a... Guanyarà Antonelli, segon Russell, tercer... aquí fico.
0: Un Hamilton seria bastant possible.
1: És que...
0: Per tant, vull que prenguis nota d'aquesta porra.
1: Vinga, perquè... per si de cas.
0: Sí. Jo dic que la pole de l'esprint la farà Hamilton.
1: Vale.
0: I el pole de l'esprint serà Verstappen, Hamilton, Russell.
1: Verstappen, Hamilton, Russell.
0: Sí, això a l'esprint. I pel diumenge tindrem pole d'Antonelli... I el diumenge jo penso que guanyarà Hamilton, bastant segur, a més, perquè Hamilton a Silverstone... Bueno, em sembla que ha guanyat 8 cops a Silverstone, una cosa així.
1: No
0: i
1: estava
0: jo penso...
1: tenint en compte que per Hamilton Silverstone és com per Mark Sachsenring.
0: Sí, una cosa així, molt semblant. O Aragón, potser. perquè, clar, com està al mateix país... I després, pel diumenge, la pole sí que serà per Antonelli. Però la victòria serà per Hamilton, segona posició Verstappen, tercer Antonelli. Russell una mica esborrat del Gran Premi. No crec que tingui problemes mecànics, perquè no li toca. No crec que sigui el Gran Premi de Gran Bretanya. Però jo ho veig viable. Pel que respecta al Gran Premi, McLaren ha presentat una livery preciosa per aquest Gran Premi. Hem dit els Lego Karts. Cadillac estarà celebrant el 4 de juliol el dissabte, també amb una livery especial. Williams també té una livery especial. Què més? Que em deixo? Poca cosa més. Aston Martin intentarà fer presència i Verstappen ja ha avançat que aquest circuit en els cotxes del 2026 és una broma, en el sentit que hi haurà superclipping a tota la pista, bàsicament. Així que res, amb això tanquem la Fórmula Sprint.
1: Amb això tanquem que serà
0: el Gran Premi d'Àustria i la prèvia del Gran Premi de Gran Bretanya. Esperem que guanyi Verstappen, la veritat, tot i que he dit que guanyarà Hamilton. I amb això tanquem també la secció de l'Àlex Bermúdez, tanquem la Fórmula Sprint i ara entrarem en el món de les categories minoritzades, a la secció que ja és més pròpiament meva. Entrarem a categories minoritzades. Les categories minoritzades aquest cap de setmana ens han tingut bastant entretinguts, gairebé dia i nit, ja que hem tingut vam tenir aquest el cap de setmana passat les 24 hores d'Spa, les 24 hores d'Spa molt estranyes, com acostumen a ser les 24 hores d'Spa. Recordem que fa un parell d'anys Ferrari va perdre la cursa perquè va intentar aturar boxes i es va trobar amb un Lamborghini avariat a l'entrada que no el deixava entrar, i per això va guanyar precisament Aston Martin. El 2025 vam tenir victòria per Lamborghini, victòria per Bortolotti amb la resta. La veritat, un acomiadament molt bonic per Lamborghini Huracán, un Lamborghini Huracán que ha estat substituït per un Lamborghini Tractorario o Dromedario, fins i tot li diuen. El nom oficial és Lamborghini Temerario. Lamborghini Temerario,
1: Quan has dit el Huracán, sí. El primer que se m'ha vingut al cap és el vídeo d'Alpha Sniper retant a Jussi Plex.
0: Lamborghini Huracán, que trobarem a falta a la grella de GT3. Per mi, un dels millors GT3 que hi ha hagut, juntament amb l'R8, que era el seu germà, el seu germà, perquè era el mateix cotxe amb una altra cara. Per aquest any doncs hem tingut una cursa bastant especial. Teníem protagonisme de Dani Juncadella amb Gunon, amb Maro Engel i ara no recordo amb qui més formava aquest equip de Dani Juncadella, sota el sobrenom de Verstappen, i amb el Mercedes tot pintat de Red Bull. Anàvem per guanyar, de fet van qualificar a la tercera posició, ho teníem tot per guanyar, però la pluja va fer acte de presència de matinada i van rebre un impacte a la zona de la parada de l'autobús i els va deixar fora de cursa. Va ser una cursa que va estar principalment dominada per Ferrari. Va estar dominada per Ferrari fins que per la matinada van començar a tenir punxades en el cotxe 51 i van anar caient posicions. El BMW de Harper i Marcello també va estar molt potent allà intentant guanyar. El Mercedes, el número 48, el de Manfilter, també va estar a les posicions de guanyar, però a mesura que avançaven les hores, els Porsche començaven a aparèixer entre la nit i entre la boira del bosc de les Ardenes. Recordem que efectivament Spa està situat en el bosc de les Ardenes, pel qual va començar tota la Segona Guerra Mundial, les guerres relàmpago i tot això. Doncs Spa està situat justament allà, i precisament va ser uns alemanys que van sorgir de Stuttgart i van començar a assetjar aquestes primeres posicions. Teníem tres Porsches que, a falta de 3-4 hores de cursa, s'estaven situant per realment poder fer un 1-2-3 de Porsche per acabar les tres primeres posicions. Allà en Jean Gouven va decidir que això no podia ser i va tocar a un dels Porsches intentant avançar-lo. Recordem que ell també portava un Porsche a falta del voltant de 3 hores i el va deixar fora de cursa. El seu cotxe no va quedar gaire catòlic tampoc i no va poder continuar cap endavant. I finalment el Porsche, que sí que quedava en condicions de guanyar i que de fet va aconseguir avançar al BMW, al Mercedes i el Ferrari que hi havia a les posicions davanteres, va ser el Porsche de Lionspeed a mans de Ricardo Feller, Thomas Preining i Bastian Buss, que sortint des del pit lane, perquè no van poder completar la quali i van haver de canviar setup i van haver de canviar coses, van sortir des del pit lane i van aconseguir guanyar la cursa des d'aquesta és que ja no és ni posició, perquè és que surts des del pit lane, surts des de Stuttgart gairebé, i van aconseguir arribar a Spa, van aconseguir remuntar fins a la primera posició i van aconseguir emportar-se la cursa. Enhorabona Feller, Preining i Bastian Buss per aquestes 24 hores de Spa. No repassem les categories intermitges del GT World Challenge en aquest cas, però bé, unes 24 hores de Spa que a mi, sincerament, les primeres, fins que no va ser ja el diumenge, no em va agradar gaire la cursa. Em va semblar una mica avorrida de veure. No estava sent una cursa de GTs tan estètica com estem acostumats. També els temps per volta eren super lents, que això no és habitual amb el GT World Challenge, però bueno, això és el que ens trobem en aquestes 24 hores d'Espa. I poca cosa més, enhorabona als guanyadors. Ja una mica de repàs ràpid vam tenir carrera de la IMSA a Watkins Glen, una cursa bastant interessant, les 6 hores del Glen, que sempre acostumen a ser interessants. I bé, vam tenir molta lluita en el GTP, vam tenir, a falta d'un parell d'hores de cursa, una autèntica melé de lluites entre que si el Cadillac d'Aitken, que si el BMW de Van der Linde, que si el Porsche de Heimbrich, recordem, un Porsche privat, no un Porsche oficial. Vam tenir una lluita super interessant, com sempre a la IMSA, entre pilots doblats, entre GTs, entre l'MP2, una cursa super, super, super divertida, que després de cara al final es va començar a descafeinar. I bé, el nostre Albert Costa estava en posicions de guanyar amb el Ferrari número 34. Finalment vam tenir una topada a les últimes voltes i no vam poder completar la cursa, una llàstima, perquè bueno, Albert Costa, tot el que toca, ja sabem que ho porta ràpid. I bé, finalment els resultats d'aquestes 6 hours of the Glen va ser victòria pel Cadillac número 31 a mans de Jack Aitken, El Bamber i Frederic Besti. A LMP2 vam tenir victòria pel AO Racing amb el seu RK07 a mans de PJ Hyatt, Dean Cameron i Johnny Edgar, excompany de Dani Juncadella, per cert. A GTD Pro vam tenir victòria per Vasser Sullivan amb el seu Lexus. El Lexus sempre està a la IMSA allà assetjant. Victòria per Hasworth i Ben Barnicoat. I a GTD Pro vam tenir victòria per Mansell Racing amb el seu Porsche 911 a mans de Ryan Hardwick, Ricardo Pera i Richard Lietz. Amb això, comentar que la NASCAR va córrer a Sonoma i va guanyar Shane Van Gisbergen. Shane Van Gisbergen, que de vegades els hi costa el streaming oficial de la NASCAR comentar-ho. I poca cosa més, molt bon cap de setmana de curses, molt entretingut. I repassat això, doncs anem a deixar les quatre rodes a banda i anem a anar a la secció estrella d'aquest programa, anem a anar a la secció de l'Eva Utrero, anem amb Sobre les dues rodes.
1: Doncs entrem ja sobre les dues rodes. Hem tret dues rodes en aquests cotxes i anem amb el que va estar el Gran Premi. El que farem en aquesta secció de sobre les dues rodes serà repassar què va ser el Gran Premi de 100 amb resultats per poder ficar-nos en com estan les classificacions de les tres categories, i després farem una mica de repàs del que tenim de mercat de fitxatges a hores d'ara. Estem a dijous a les 8 de la tarda. Espero que no s'anunciïn ja dijous amb un fitxatge més, perquè avui hem tingut moviments. I abans parlàvem de que faríem la prèvia de la setmana vinent, però no, és que clar, això s'emet dilluns i serà la setmana en la que esteu escoltant el programa, el Gran Premi de Sachsenring. Farem una mica de prèvia de com arribem, ja la comencem a fer, amb què va passar el cap de setmana de 100. Comencem amb la categoria més petita. A Moto3 teníem un Máximo Quiles que feia la pole, a la sortida semblava que estava molt fort. A la corba 3 el va passar el Mansa i després feia el propi també a Brian Uriarte. Una cursa que va estar gaire entretinguda. Les dues primeres posicions sí que es van definir gairebé a la meitat de la cursa, una mica més, i eren per Quiles i el Mansa. A la tercera posició hi havia un gap molt gran. El tercer era Danish. El grup de capdavanter va agafar el ritme i va poder apropar-se al Danish, i en aquestes últimes voltes es va decidir qui seria el tercer en pujar a aquest podi, i era Morelli. O sigui, ens va quedar un podi a Moto3 de Quiles, Almansa i Morelli. Destacada la cursa, un accident de Carpe, en el qual una moto li passava per sobre a molt poca velocitat, comptant que són les motos que són i les proteccions que porten, era uns 60 km per hora, a una velocitat que també portava el pilot que li va passar per sobre, així que tot va quedar en un ensurt, perquè just en quan va acabar a terra va aixecar-se i va poder continuar, així que no li va passar res a Álvaro Carpe. Després comentar que un Danish, que està molt fort, Pratama i Danish, uns pilots d'Àsia que tenen un ritme i sembla que unes característiques per poder lluitar per victòries i unes banderes i uns himnes que fa il·lusió veure-les al podi, perquè estem acostumats a un monopoli que tampoc ens sembla tan malament, perquè òbviament si tenim els nostres pilots allà, doncs ens agrada, però una diversitat que celebrem. I així va quedar el Gran Premi d'Assen amb Quiles a 90 punts de Carpe, que va segon a la classificació general, i tercer està David Almansa a 102 punts de Quiles, un Quiles que se l'està posant ja cara de guanyador d'aquesta categoria. No sabem, perquè només s'ha obert de moment al mercat de MotoGP, no sabem si pujarà l'any que ve Quiles a Moto2, però sembla que està fent per ser el guanyador, i qui no vol un guanyador de Moto3 a Moto2, i més si continua en aquest equip del Gaviota Spark Team, en el qual s'està parlant, m'acaba de saltar la notícia, de que estava dient Mela Cércoles, el periodista, que Honda s'està plantejant pujar a David Alonso a MotoGP, a l'equip oficial, i això deixaria un lloc lliure a Moto2 en el mateix equip on està Quiles a Moto3. Així que a mi em semblaria una bona oportunitat de donar-li la moto de Moto2 a Máximo Quiles. Anem ja amb la categoria de Moto2. No sé si vols comentar alguna cosa de Moto3, Álvaro.
0: Bueno, Moto3 poca cosa. Em va fer molta gràcia veure aquest final entre Quiles i Almansa, on es pot veure com tiren l'un de l'altre. Tenen tantes ganes de guanyar i tenen tantes ganes de no perdre contra l'altre que arriben a l'absolut límit del que...
1: Es van ajudar en ritme per fer...
0: Sí, però a les últimes voltes es veia que és que no li podien treure res més a les motos, que és que ja no hi havia més, i això és molt, molt bonic de veure.
1: No li podien treure res més a les motos, i ja crec que Quiles no li pot treure res més a Jorge Martínez Aspar, que diu que li està trencant les butxaques, perquè, òbviament, amb totes les victòries que porta, si li han de donar un bonus extra per cada victòria, és que estem parlant de que Máximo Quiles té 6 victòries de les 10 possibles, però és que de les 10 possibles victòries, 9 ha estat al podi. Sí, un Máximo Quiles dominador. Ja vam escoltar parlar l'equip de que havia fet un canvi de mentalitat de les categories inferiors, un Máximo Quiles que quan no li sortien les coses no estava gaire content ni centrat, però li ha vingut molt bé aquesta categoria, i esperem que sigui per molt i que tinguem un bon mundial de Máximo Quiles, que està ja batint rècords, eh?
0: Sí, ja està passat de punts.
1: Doncs anem ja a Moto2, una cursa de Moto2 que va ser molt bonica, va ser d'un final molt, molt apretat. No sé si el més apretat de la categoria en el que portem de temporada, crec que segur. Estic parlant de 100, potser, no? O sigui, no.
0: Com?
1: David Alonso va guanyar amb...
0: David Alonso va guanyar a Moto2 al Gran Premi de Brno de l'any passat i aquesta d'Asen ha estat la seva segona victòria. Hem vist una cursa de Moto2 de les que ens... Bueno, de les que ens fan reivindicar-nos a gent com jo.
1: 0.024, el que estava buscant, de la diferència entre David Alonso i Manu González, que va estar a la segona posició.
0: Potser és el més apretat de la història de Moto2, fins i tot.
1: Sí?
0: Perquè sí, no han tingut molts finals així, Moto2. Com ja sabeu, jo sóc l'únic que... No sóc l'únic, però sempre em fa gràcia dir que sóc l'únic espectador de Moto2. Evidentment no ho soc, però realment és una categoria que m'agrada molt, començant pel motor, que com ja sabeu aquest so del 3 cilindres de Triumph m'encanta. I bé, la moto és espectacular, els pilots són espectaculars i ens dona finals de cursa, doncs, com van tenir aquí a Assen, on van tenir un David Alonso intentant avançar per l'exterior a un Manu González que defensava la seva posició a l'entrada de la Chicane, i un David Alonso ja no m'esperava que es tirés per fora. Senna just va també intentar fer allà, ficar-se com podia allà a la volta anterior, ens van avisar, portaven tots els protectors de les manetes de fre i d'embrague cap a dalt, perquè ja s'havien topat a la penúltima volta, i a l'última volta ens van regalar un final espectacular. Molt fan de Moto2, sobretot que estava en Pirelli, espectacular.
1: Sí, no sé si ens dona una mica d'indicadors de potser què tindrem a MotoGP, esperem que sigui així, perquè portem unes curses de Moto2 en les que ja no es pot dir que ja no interessa Moto2,
0: sí.
1: Perquè no crec que ningú canviï la tele de Moto3 a MotoGP.
0: Saps una cosa que m'estranya de Moto2 MotoGP? A Moto2 no hi ha devices, no hi ha suspensió activa, no hi ha ABS, no hi ha control de tracció, no hi ha etc. Diego Moreira guanya el Mundial l'any passat, puja a MotoGP, vola. Manu González no guanya el Mundial, puja a l'Aprilia, vola. Toprak Radiatoglu arriba de les Superbikes, que són motos més passades que les MotoGP, que en els últims anys han arribat a fer voltes més ràpides que les MotoGP. Recordem que Bautista va superar la volta més ràpida de Márquez a Aragó, que és una barbaritat. Arriba Toprak a la Yamaha i no hi ha manera, i tots venen d'una motos, bueno, les motos sí que no tenen ajudes, les Superbikes sí que tenen, però venen del mateix pneumàtic i no són capaços de funcionar, i Diego Moreira està funcionant espectacular.
1: Potser el Toprak és només perquè és una Yamaha.
0: Potser, veurem aquest 2026.
1: Perquè és la millor Yamaha ara mateix.
0: Sí?
1: En les últimes curses ha estat davant de Quartararo.
0: Bueno, ja que comencem a parlar de pilots de MotoGP...
1: Sí, bueno, tanquem a Moto2 dient que David Alonso va guanyar la cursa, segon Manu González, tercer Senna Agius. La classificació està amb Manu González encara primer, perquè té 57 punts d'avantatge davant Lizan Guevara i està retallant. Senna Agius tercer amb 62 punts amb el Manu. Anem ja amb MotoGP. Vam tenir un sprint en la que van dominar la Trackhouse, bueno, un cap de setmana per Trackhouse, la veritat. Primer, Raúl Fernández a l'esprint, segon, a Yogura, tercer, Dijon Antonio com a la millor Ducati. A la cursa va ser el doblet de Trackhouse un altre cop, però al revés. A Yogura va estar primer, segon, Raúl Fernández. Primera victòria des del 2004 d'un japonès a MotoGP, l'última va ser el 2004 a València. Tercera posició a la cursa de diumenge per Jorge Martín. Tenim una classificació en la que no podem parlar només dels tres primers, com fem a Moto3 i a Moto2, perquè hi ha 40 punts entre el primer i el cinquè, que el cinquè és Marc Márquez. Primer, va posar-se el líder del Mundial a Assen, Jorge Martín, per una caiguda de Bezzecchi a la cursa llargada diumenge. Segon, manté aquesta segona posició a 7 punts de Martín Bezzecchi. Tercer, Dijon Antonio, a 16 de Martín. A Yogura, a 25 punts, o sigui, a una cursa llarga de diumenge a Yogura del capdavant de la classificació general, i com he dit abans, Marc Márquez a 40 punts. Una retallada que ha fet el Marc des de que ha tornat, que, bueno, no sé si ens ho esperàvem o no, però bueno, deixa
0: no
1: el Mundial més apretat i millor. Anem amb un repàs ràpid del mercat. Marc Márquez va renovar 2 anys més amb Ducati. Pecco va dir adéu a Ducati. Aprilia va anunciar l'arribada de Pecco. Sense dir res, ja ens estaven dient Aprilia que Jorge Martín no continuaria, però no es va anunciar. El que s'ha anunciat fa 2 dies és que Quartararo i Rins deien adéu a Yamaha. Ho han fet des de Yamaha per dir que venen aquesta marca. Jorge Martín i Ayo Gura seran la parella de pilots que arriba a Yamaha. I just avui hem tingut anuncis, avui dijous, i és que Daniel Olgado puja a Gresini a MotoGP. Ho ha anunciat amb una foto amb Nadia Padovani. No m'ho esperava, la veritat, però ens alegrem que hi hagi un altre pilot bo i si és de casa millor a MotoGP. I Joan Mir també va al Gresini. Ara mateix tenim graella confirmada Aprilia, Bezzecchi, Bagnaia, Ducati, Marchi, Pedro, Gresini, Joan Mir i Olgado, a l'LCR tenim a Zarco i a Yamaha, Martín i a Yoguna. El que no entenc és per què a les publicacions de MotoGP no està posat a Pramac Toprak quan va signar per 2 temporades.
0: Bueno, potser ens en portem una sorpresa. Toprak, qui es trobarà també una sorpresa sanar en els nostres oients, perquè malauradament ja hem d'atacar el programa per avui. Comentar horaris a Gran Premi de Gran Bretanya no podem comentar horaris, 24 hores de Barcelona, sí que comencen a les 12 i acaben a les 12. Per tant, amb això acabem el programa de l'Angle de Miramar d'aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
1: Adéu.

0: de juliol amb motiu de l'activació del pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. Des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. I en esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Quico Montoya, president del club, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia a una temporada excel·lent. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. Aquest divendres, el pavelló municipal de Riera Seca ha acollit una gala dedicada a reconèixer els èxits esportius assolits pels clubs i els esportistes de la ciutat durant aquesta temporada. La festa ha reunit uns 450 esportistes molletans que han estat els protagonistes de la jornada. Tot en un acte pensat pels esportistes de base que han anat recollint els seus reconeixements davant de familiars, entrenadors i representants dels clubs. L'ambient ha estat marcat pels aplaudiments i la celebració dels èxits aconseguits durant la temporada. Un dels clubs distingits ha estat l'Escola d'Arts Marcials Hansu, que continua sumant èxits en diferents competicions. El seu director, Pere Emiliano, ha valorat molt positivament aquest nou esdeveniment a la ciutat.
2: És molt important per, especialment ben, pel club, però especialment per tots els competidors que durant tot l'any s'estan esforçant per, bueno, per fer primers i poder arribar al dia de poder vindre aquí, clar.
0: Emiliano ha destacat que Hansu és un dels clubs més destacats de la federació, especialment en les disciplines de randori, duo i comité. Segons ha explicat, actes com aquests serveixen per a conèixer la dedicació diària dels esportistes i la feina que hi ha darrere de cada medalla i cada classificació.
2: Al final, tot és molt destacat perquè el treball que hi ha darrere de tot l'any i la preparació de les competicions és bastant dur. I penseu que són, partim de nens de 6-7 anys fins a nois de 18-20. Llavors la preparació és molt dura i moltes hores i molta dedicació.
0: La iniciativa neix amb la voluntat de donar un protagonisme especial a l'esport de base i de diferenciar-se de la tradicional nit de l'esport. En aquesta ocasió, el reconeixement s'ha centrat especialment en la feina feta pels equips i les categories formatives dels diferents clubs de Mollet. També ha celebrat aquest nou format el president del Club Bàsquet Mollet, Carles Nuez. Ha assegurat que separar aquesta gala de la nit de l'esport permet donar més protagonisme als equips de base i reforça el treball desenvolupat pels clubs durant tot el curs esportiu.
3: Quan se celebrava la nit de l'esport, depèn de què tipus d'esport que fas, la competició acaba en el mes de juny i aleshores quedava molt lluny, no? D'aquesta forma, pràcticament tots els clubs han acabat ara el que és la temporada i és una forma de reafirmar el que has fet bé i, bueno, i per totes les nens, nenes que estan participant, un premi important.
0: La festa dels campions i les campiones ha volgut posar en relleu no només els resultats esportius, sinó també els valors associats a la pràctica de l'esport, com ara l'esforç, la constància, el compromís i el treball en equip. L'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio, ha refermat el compromís de Mollet amb l'àmbit esportiu i ha afegit que aquesta celebració representa un pas més en l'aposta municipal per l'esport.
4: Mollet ja sabem que és una ciutat que sempre ha destacat per tot l'esport, que es fa federat i no federat. Tenim la nit de l'esport, que la nit de l'esport doncs, reflexa aquest talent molletà que tenim en l'àmbit de l'esport, doncs, escollint el millor esportista masculí, el millor esportista femení, el millor equip, etc. Però volíem donar un passet més. I per tant, hi ha molts campions i campiones, centenars de joves i no tan joves, que aconsegueixen èxits esportius en la seva temporada, en la seva disciplina. També volíem doncs, dedicar-los una festa a ells i a elles.
0: Per la seva banda, Leo Conde, regidor d'Esports, també s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta obtinguda en aquesta primera edició. Ha destacat en la gran quantitat d'esportistes premiats

0: premiats com l'elevat nivell competitiu que mostren els clubs molletans en nombroses disciplines.
1: És una il·lusió, és una promesa i és un desig que teníem de poder fer una festa no sobretot per premiar els campions, sinó sobretot per agrair tot el treball que han fet, tota una temporada, l'esforç, el seu sacrifici i la seva il·lusió. No? Aleshores, per fer un context del que estem parlant de Mollet, estem parlant de que avui segurament estaran aproximadament 450 esportistes que representaran 20 entitats, més o menys, i això dona de que no tan sol tenim quantitat, sinó a més tenim molta qualitat. Què vol dir? Que tenim que estar molt orgullós de l'esport de Mollet, no?
0: Amb aquesta primera edició, l'Ajuntament de Mollet espera consolidar una cita que reconegui anualment els èxits de l'esport molletà. La bona acollida, tant per part dels clubs com dels esportistes, deixa entreveure que la festa dels campions i les campiones es convertirà en una nova tradició dins el calendari esportiu de Mollet del Vallès.
2: Mollet al dia. Notícies.
0: I ara us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres, dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de l'activació del Pla Procicat en fase d'alerta per una onada de calor intensa. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de les línies L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. D'aquesta manera, el consistori vol fomentar una mobilitat més segura i contribuir a reduir els riscos associats a les altes temperatures, especialment entre els col·lectius més vulnerables. El bus urbà tornarà a ser de pagament un cop finalitzi aquest episodi de calor intensa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. I des d'aquest juliol, les persones interessades ja poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia que generen les instal·lacions solars municipals. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de setembre i l'adjudicació final es farà per sorteig. En aquesta primera fase es compartiran un total de 60 kW de potència a raó d'un kW per cada sol·licitant. D'acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d'una taxa regulada en una ordenança fiscal. Tot i això, l'estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l'import de la taxa, si bé l'estalvi exacte dependrà del contracte de cada beneficiari tingui amb la seva comercialitzadora. La participació en aquest sistema no requereix disposar d'una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l'energia és virtual i s'aplica directament a través de la factura de la llum. Marina Escribano, regidora de Transició Energètica.
3: Perquè no tothom pot instal·lar plaques solars a casa seva, no totes les comunitats de propietaris poden arribar a un acord o no tenen espais. Mollet, per la seva tipologia, la majoria són blocs, no? Sí que ja variem cada vegada més habitatges unifamiliars que en tenen, fantàstic, es tracta d'això, d'anar ampliant i conscienciant amb aquest consum d'energies renovables no contaminants, però ara nosaltres posem aquesta facilitat.
0: Aquesta iniciativa farà possible que la ciutadania pugui beneficiar-se directament de l'energia renovable produïda a les cobertes i equipaments municipals. Concretament, es tracta de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals ubicades a l'Escola Cal Músic, l'Escola Montseny i a l'Escola Bressol La Filadora. La llicència d'ocupació temporal tindrà una durada màxima de 2 anys. La sol·licitud de participació es pot fer a través de l'apartat de tràmits del web municipal. La previsió és que fins a 200 llars molletanes es puguin beneficiar d'aquests excedents. Un projecte que ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona a través del suport tècnic de l'Oficina d'Impuls a les Comunitats Energètiques. I ara parlem de beques, perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional en tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària primària o l'educació per al desenvolupament. Les beques ajudaran a cobrir despeses derivades de l'estada, com ara viatges, allotjament, assegurances o dietes, amb la voluntat de reduir les barreres econòmiques que sovint dificulten la participació del jovent en aquest tipus d'experiències transformadores. La convocatòria s'adreça a persones joves d'entre 18 i 30 anys vinculades a Mollet del Vallès, sigui perquè ja estan empadronades o perquè mantenen vincles associatius, laborals, socials o cívics amb la ciutat. A més de donar suport econòmic als projectes, l'iniciativa també vol reforçar la figura del i de la jove cooperant i fomentar una ciutadania compromesa, crítica i solidària. Així, les persones beneficiàries hauran de compartir l'experiència a la seva tornada mitjançant activitats de sensibilització adreçades a la comunitat local, centres educatius o bé entitats del municipi. Entre els criteris de valoració es tindran en compte la qualitat del projecte de cooperació, la motivació de la persona sol·licitant, la vinculació amb el teixit associatiu de la ciutat, així com l'impacte social i educatiu del retorn de l'experiència al municipi. Les sol·licituds es poden presentar fins al 19 de juliol.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara passem a les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus, per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia La Rambla, situada a plaça Catalunya número 1, al barri del centre.

0: I ara us informem del fet que la plataforma en defensa de la sanitat pública de Mollet i el Baix Vallès ha valorat positivament la reunió sostinguda a la Conselleria de Drets Socials el passat 3 de juliol. La trobada amb el director general de Drets Socials i la directora de Serveis Territorials ha servit per parlar de l'atorgament de places públiques a la residència de gent gran de la Ronda de la Farinera. Antonio López, portaveu de la plataforma, ha explicat que des de la Conselleria els han dit que el 25% de places residencials acordades per l'Ajuntament de Mollet i l'empresa FIACT en el moment de la construcció de la residència s'adjudicaran mitjançant un procés de licitació ordinària. Aquest 25% representaria l'entorn de 38 places.
1: Nos van dir que si tenien places ja públiques que podien donar, però si no tenen cap, ten que ser una licitació. I, per tant, no es donaran directament, sinó a través d'una licitació que van presentar diverses empreses, no?
0: L'altre tema que es va abordar va ser l'atenció a les persones sense llar. En aquest sentit, la plataforma va plantejar la possibilitat de fer un alberg a nivell comarcal. Així ho ha explicat Antonio López.
1: Nosaltres vam demanar a l'Ajuntament de Mollet que no és possible que hi hagi 20 o 30 persones, no sabem quantes n'hi ha, perquè hi ha moltes persones que estan en un solar o una barraca o empreses que ja no treballen, que estan abandonades, la tineria, tot això. I aquí a l'hospital també n'hi ha alguns, no? I, per tant, sembla ser que estan parlant, van dir, que estan parlant a l'Ajuntament, perquè això és competència municipal. No sé si en altres pobles... I nosaltres vam demanar un alberg comarcal.
0: A la mateixa trobada, la plataforma en defensa de la sanitat pública va demanar la construcció al Vallès Oriental d'una residència de gent gran 100% pública.

0: I ara parlem de temes més culturals, perquè la molletana Olga Muro continua consolidant la seva trajectòria literària amb la publicació de la que serà la quarta obra de la seva carrera. La seva aventura com a escriptora va començar durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell període d'incertesa va crear el blog Mi Comunidad Azul, un espai digital on compartia reflexions, experiències personals i textos que li van permetre descobrir i desenvolupar la seva passió per l'escriptura. Olga Muro ha remarcat que gràcies al blog va perdre la vergonya d'escriure i mostrar les seves publicacions.
1: Va començar l'època del Covid. Jo sé que hi ha moltes persones que deien no, a mi la vida no em canviarà. Jo sí, soc de les que la vida al Covid li va fer un punt, li va donar una volta, i en aquell moment jo em vaig adonar que la vida era ara. I jo volia fer coses que mai m'havia atrevit a fer-lo. I el blog era una de les coses, era ensenyar-me, obrir la ventana al món i dir, aquesta és l'Olga Muro i vull escriure. I el blog va ser la manera de connectar. Jo normalment ho publicava només al Facebook. I la gent que llegia el blog deia que era molt bo. I jo deia, no serà per tant? Pues sí, va agradar molt. I d'ahir va ser el començament.
0: La principal font d'inspiració d'Olga Muro són les dones que formen part del seu entorn. Amigues, familiars, companyes de feina o persones que coneix al llarg de la seva vida aporten experiències i vivències que després transforma en personatges i relats. L'autora ha comentat que l'objectiu és que les lectores puguin sentir-se identificades amb les seves històries i trobar-hi un reflex de la seva realitat.
1: Bueno, al final, aquesta història, bueno, aquestes històries van sortir de la realitat, de les dones que m'acompanyen a la feina, amigues, cunyades... I, no sé, volia escriure alguna cosa diferent, addictiu, potent, real, realista, i que qualsevol dona que agafés el llibre trobés que en alguna d'elles trobava alguna cosa que l'identificava, no? I vaig agafar la inspiració d'això, d'una tonteria tan gran com un comiat de solteres, d'una d'elles que era el punt de trobada de totes, perquè totes tenim la nostra vida i de vegades és molt complicat dir va, la propera setmana quedem per fer un cafè i mai arriba aquest cafè. Pues era l'excusa perfecta.
0: L'any 2025, Muro va debutar en el món editorial amb Nosotres Imparables i Nosotres Imperfectes, dues històries centrades en les experiències, els reptes i les emocions de diverses dones. Les dues publicacions van tenir una bona acollida entre les lectores que van destacar la proximitat dels personatges i les situacions descrites. Aquest 2026 ha vist la llum Nacida del Fuego, la tercera novel·la de l'autora molletana. Amb aquesta obra, Olga Muro continua explorant temàtiques relacionades amb la superació personal, la força femenina i les relacions humanes, elements que s'han convertit en una de les seves principals senyes d'identitat literàries. Actualment, l'escriptora es troba immersa en la redacció de la quarta novel·la que completarà la saga Nosotres i que encara no té titular. Segons explica Olga Muro, aquesta nova entrega servirà per donar resposta a les històries i als personatges que han acompanyat les lectores al llarg dels tres llibres anteriors.
1: I al final és la conclusió, no? L'evolució d'elles durant uns anys, no és que sigui tot passar en una mateixa època de la vida, són 5-10 anys de la seva trajectòria personal.
0: Amb cada nova obra, Olga Muro reafirma la seva voluntat de donar veu a històries protagonitzades per dones reals i de crear relats amb els quals moltes lectores es puguin sentir representades.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, el primer equip de la Unió Esportiva Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Després de setmanes d'incertesa, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat l'ascens per la vacant generada en la categoria a la qual es correspon per ser el millor segon classificat de Segona Catalana. En el play-off, els molletans van quedar molt a prop de l'objectiu. La final davant del Cardedeu va ser molt igualada i es va decidir des del punt de penal, on la sort va somriure al conjunt rival. Aquella derrota va obligar el club a esperar una possible reestructuració de la categoria que pogués obrir la porta a un ascens per via administrativa. Quico Montoya, president de la Molletense, s'ha mostrat molt content amb l'ascens i ha afirmat que s'ha fet justícia a una temporada excel·lent.
3: Sí, sí, molt feliç. La veritat és que sí, després d'una temporada fantàstica a nivell esportiu, bueno, la crueltat de l'últim partit, del play-off, però per aconseguir l'ascens no es va poder donar, però bueno, crec que merescudament al final digui justícia i estarem a Primera Catalana.
0: L'ascens ha estat finalment possible gràcies a la desaparició de Lleida, que ha deixat un forat a lligar Elit i, conseqüentment, a Primera Catalana. Amb aquesta situació, Quico Montoya ha comentat que han estat setmanes d'espera per saber si l'ascens molletà seria finalment possible.
3: Pues sí, la veritat és que sí, perquè bueno, una vegada perds la promoció del playoff per pujar, pues quedava una finestra oberta, que era la possible desaparició de Lleida, el que donava les vacants per altres equips a aconseguir les categories, i sí que sí, és cert, i aquestes coses van a poc i poden donar a toms a última hora, i la veritat és que s'ha fet una miqueta llarga l'espera, però bueno, al final, amb un final feliç, i bueno, per estar contents.
0: Des de l'entitat molletana han rebut la notícia amb una gran satisfacció i han destacat que aquest ascens és el premi a l'esforç, la constància i el treball realitzat durant tota la temporada. El president del club ha destacat aquest ascens afirmant que la Molletense fa 10 anys que no competeix a Primera Catalana.
3: Fa 10 anys que la Molletense va estar a Primera Catalana, 2 temporades, i des de fa 10 anys que anàvem intentant de tornar a aconseguir aquesta categoria i finalment aquest any pues, l'hem pogut aconseguir i bueno, és per estar molt contents. Serem equip de Primera Catalana a la ciutat i crec que és molt important per la nostra entitat.
0: Amb aquest ascens, la Molletense tornarà a competir a Primera Catalana, una categoria exigent que suposarà un nou repte esportiu pel club i que capitejarà Albert Càmara. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha celebrat la primera festa dels campions i les campiones. L'Ajuntament de Mollet oferirà servei gratuït del bus urbà aquest dimarts i dimecres per la fase d'alerta per una onada de calor intensa. Des d'aquest juliol, les persones interessades poden inscriure's en la convocatòria pública a través de la qual l'Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania els excedents d'energia. I en esports, el primer equip de la Molletense competirà la pròxima temporada a Primera Catalana. Nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
3: Hola, molt bona tarda a tothom.
2: Com cada setmana, doncs, comentarem tots aquells temes d'actualitat de la nostra ciutat i, com no pot ser d'una altra manera, comencem parlant d'inauguracions, perquè tot just aquest cap de setmana, dissabte, s'ha inaugurat el que és la plaça Anna Bosch, una plaça doncs, que ja feia temps que hi havia aquesta voluntat d'obrir-la i també que la ciutadania doncs, ja pot gaudir aquí a la nostra ciutat.
3: Doncs sí, com bé dius, ja era una inauguració que comptaven des de fa molt temps. Teníem moltes ganes de poder obrir-la a la ciutadania, tot i que queden certs elements de l'obra doncs, per poder acondicionar finalment. Però bé, ja des de dissabte doncs, els més petits a les ciutats, els joves, qui vulgui refrescar-se, doncs, ja té accés a la plaça i també en aquests elements d'aigua. Doncs en els que teníem, com t'he dit, doncs moltes ganes ja de poder posar a disposició, sobretot en aquests dies i també coincidint amb el període de vacances dels més menuts de la casa.
2: Mm-hmm, de fet...
3: Sí. No digues, digues.
2: No, endavant.
3: No, això que et comentava, hi ha certs elements doncs, que l'empresa doncs, encara ha d'acabar, però l'espai doncs, volíem que estigués disponible doncs, just per coincidir també amb que els nens i nenes doncs, estan en període de vacances i també doncs, amb aquest nou espai d'aigua doncs, perquè puguin gaudir.
2: De fet, malauradament, la inauguració d'aquesta plaça doncs, ha vingut acompanyada d'actes vandàlics, no? Perquè a través de xarxes doncs, s'ha pogut copsar com un dels elements d'aquest parc infantil doncs, ha estat malmès just a les primeres hores de la inauguració d'aquesta plaça.
3: Sí, és un fet doncs, que estem mirant d'esbrinar realment el que ha pogut passar. Vam rebre alguna trucada veïnal a la nit de dissabte a diumenge i bé, es va actuar el dia següent doncs, i es va veure doncs, que hi havia malmès un dels elements del parc infantil. I bé, jo trasllado doncs, el malestar no només de... nostre com a govern, sinó el malestar general per fets incívics. Jo crec que els elements de la ciutat, els elements públics són de tothom i el que és important és cuidar-los, vetllar pel bon funcionament i bé, tenint en compte també que són espais infantils on s'ha de tenir cura i bé, esperem que no tornin a passar. Com us he dit, doncs, vam tenir constància a través d'unes trucades veïnals i esperem doncs, que no sigui. I bé, ja et dic que la gent ha de cuidar l'espai, ha de saber doncs, que pertany a tothom i sobretot quan són elements també de jocs infantils doncs, ha de vetllar per la màxima seguretat. Així que preguem doncs, a tothom que respecti el que és de tothom i ho cuidi.
2: Doncs queda comentat aquest tema i ara parlem d'altres aspectes més culturals, perquè hem vist que aquest cap de setmana una delegació molletana us heu desplaçat fins a la localitat portuguesa de Torres Vedres doncs, per representar el que és el Carnaval de Mollet. Encarna, explica'ns una mica a què s'ha degut aquesta visita i com ha funcionat.
3: Sí, amb molt de gust. La veritat és que ha estat uns dies molt profitosos i la veritat és que molt macos, plens de cultura i d'art. Com sabeu, doncs, des de l'any passat doncs, tenim un projecte molt maco amb la ciutat de Torres Vedres, aquests diàlegs de carnaval, aquest projecte per internacionalitzar el nostre carnaval. I bé, doncs, una de les parts dels projectes era fer unes estances artístiques dels artistes que formen part doncs, del nostre carnaval, com poden ser els Carnamolles, l'Esbar o l'Escola de Música. I bé, doncs, aquesta setmana doncs, joves de l'Esbar i joves músics de l'Escola Municipal de Música es van traslladar a Torres Vedres per fer aquestes residències artístiques, per compartir doncs, amb músics, amb ballarins, compartir doncs, com és el carnaval de Torres Vedres i com és el nostre, i fer un producte artístic de tota aquesta setmana doncs, de connexió i d'interacció artística. I la veritat és que es va fer el dissabte al Centre d'Activitats Artístiques allà a Torres Vedres, i la veritat és que va ser magnífic, un producte artístic de qualitat immensa que va representar molt bé doncs, el que és el nostre carnaval, i la gent de Torres Vedres doncs, va quedar encantadíssima. I a més, com sabeu, doncs, hi ha una exposició entre els dos carnavals allà, i la gent de Torres Vedres està disfrutant, està coneixent com és aquest carnaval nostre, amb una exposició immersiva, amb 3D, amb moltíssimes imatges, amb moltíssima història. I la sort és que aquesta exposició al gener s'inaugura al nostre museu, i la gent d'aquí de Mollet doncs, podrà conèixer, no?, com és el Carnaval de Torres Vedres, com és el nostre, i gaudir també d'aquest espectacle resultat d'aquestes estàncies artístiques, que la veritat és que han estat magnífiques, no només pel producte en si, sinó pel que representa pels joves, no?, poder fer interaccionar amb altres artistes, conèixer doncs, la cultura d'altres llocs. I jo crec que així, això també referma molt, no?, doncs, com entre les ciutats, no? Ens hem de complementar, hem d'unir llaços, i bé, doncs hem estat molt a gust, molt ben acollits doncs, per la cambra municipal d'allà de Torres Vedres, i, bueno, i d'allà en sortiran més relacions, i bé, esperem doncs, que en el futur puguem doncs, fer això, més estades de mulletans i de mulletanes allà, doncs, perquè això, com et dic, és molt enriquidor.
2: De fet, un tema que comentem avui, però que de ben segur tornarem a parlar, perquè, com comentaves, doncs ara mateix és Torres Vedres que està coneixent el que és el Carnaval Molletà, però després ens tocarà a nosaltres doncs, a conèixer com és el Carnaval d'aquesta localitat de Portugal. I aprofitant que parlem de temes culturals, parlem també del fet que la setmana passada tenia lloc el que és doncs, la inauguració del cartell del Mollet Music Week. Ja sabem quins seran els artistes que actuaran a la nostra ciutat la setmana vinent, i de fet és un acte pel qual doncs, hi ha molta expectativa de saber cada any quins concerts podrem gaudir aquí a la ciutat.
3: Sí, ja sabem que a les últimes setmanes doncs, la gent ja està expectant per saber doncs, qui seran, i el dia doncs, que presentem el cartell doncs, és un dia gran, un dia de molta connexió també amb les diferents entitats culturals, i esperant doncs, per saber-ho. I bé, jo crec que tenim un cartell fantàstic amb aquests grups, els 4 dies de música, amb els 4 dies de cultura per tothom. Tenim, ja et dic, és una setmana gran on tothom es mou per Mollet, on hi ha moltíssima vida, on la música doncs, s'apropa a tothom. I creiem, doncs, com cada any hem aconseguit un cartell d'actualitat, de qualitat, i que arriba doncs, a tots els públics, des dels més petits i al públic familiar, doncs, als més joves, als que segueixen les últimes tendències musicals, i bé, amb la complicitat de les entitats culturals, amb la complicitat del públic en general, esperem doncs, que sigui la propera setmana doncs, una setmana de música per tothom, que pugui gaudir, que la gent doncs, a finalitzar també doncs, tingui la seguretat de que pot arribar a casa doncs, de manera tranquil·la. Ja sabeu que tenim aquest bus a demanda que funciona molt bé, que la gent doncs, pugui, això mateix, doncs, arribar amb tranquil·litat a casa. Sabeu doncs, que tenim aquest polila també per conscienciar a totes les persones, no?, de que els espais han de ser segurs per tothom. I amb una barra també, amb la participació de la cultural, amb els serveis d'emergència, tot preparat, i esperem doncs, això, que la gent ho pugui gaudir i un cop acabat, com cada any, doncs, tothom torni a casa doncs, de manera segura i cívica, perquè cada any ha estat això, un festival molt tranquil, molt disfrutat, molt ballat i esperem doncs, que aquesta setmana doncs, sigui igual.
2: De ben segur que serà així i amb ganes doncs, de poder gaudir de tots aquests concerts. I ara parlem també de temes esportius, perquè parlem de primeres vegades. La setmana passada, el divendres, el pavelló de Riera Seca acollia el que ha estat la primera festa dels campions i campiones, que al final és una jornada doncs, que ha sortit per desmarcar-se del que és la tradicional nit de l'esport i reconèixer el que són els esportistes a base dels clubs.
3: Doncs sí, això mateix era l'esperit d'aquesta festa, celebrar i reconèixer doncs, els equips doncs, que ho han donat tot i un cop finalitzat doncs, totes les lligues doncs, poder celebrar justament amb els mateixos companys, amb els mateixos entrenadors, amb les mateixes persones doncs, les fites aconseguides. Com sabeu, doncs, valorem molt l'esforç dels esportistes, l'esforç de les entitats, els voluntaris, a totes les famílies i creiem doncs, que era maco doncs, poder doncs, celebrar-ho amb tothom i fer aquest reconeixement doncs, que a més de l'esforç personal doncs, també representa doncs, una imatge de la nostra ciutat allà on van i crec que han estat tantíssims clubs i tantíssimes persones i famílies i títols individuals doncs, que crec que queda palès no? Com és no? l'esport a la nostra ciutat, com es viu i allà a on arriba fora de la nostra ciutat. Així que moltes felicitacions i crec que va quedar un acte molt maco i esperem doncs, que sigui el primer de molts.
2: I parlant també d'activitats d'aquest cap de setmana, Encarna, en un minut comentem que dissabte tenia una nova edició del Mollet amb Orgull.
3: Doncs sí, la tercera edició, disculpa, i bé, malauradament no la vaig poder gaudir, però sí, i tinc constància que va ser un èxit de festa, una festa també molt divertida, una festa doncs, per reivindicar no? Que tothom ha de ser lliure, d'estimar, de ser, de pertànyer i de fer doncs, el que millor senti, i gràcies també doncs, a les actuacions magnífiques dels Gerals, dels DJ, de tothom, de les entitats que van estar presents allà i que van col·laborar i que ajuden tantíssim al llarg de l'any, doncs per, com et dic, al llarg de l'any doncs, reivindicar el que sempre diem, no? Que estimar és lliure i que tothom ha de poder ser qui ser en llibertat, i això nosaltres, a la nostra ciutat i les polítiques que fem ho tenim claríssim. Així que també gràcies a totes les persones que es van apropar a Can Molà per reivindicar junts amb nosaltres doncs, que Mollet és una ciutat orgullosa de la seva gent.
2: Doncs, Encarna, amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agraïda que ens acompanyis un dilluns més. Ens trobem a la propera. Molt bona setmana.
3: Igualment, molt bona setmana, Carla, i molt bona setmana a tothom, i que es protegeixin de la calor que han avisat, no? I estem en alerta. Gràcies.
2: Gràcies, Encarna.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
0: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gola avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se a gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al Col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Deval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn i, de fet, era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la pressa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del Col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper. I aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Breuil. I amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xemeneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xemeneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar va seguir baixant, com va poder, fins a Breuil, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. tots aquells que estigueu interessats en les sortides aquestes, podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència

completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i els Beatles eren absoluts desconeguts, en aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara, i la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. A Coda Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, els AHA. I aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat. Relax!

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres. Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomply, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby al 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrà de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No, no, no fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

I la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del t'estimo del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
7: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
6: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. S'havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any per primera vegada en divendres 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

All My Loving. All my loving, darling, I'll be true. Tot el meu amor. All my loving. 1963. All my loving. Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè em rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Això sí que és bon. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquesta és que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. The shotgun, two used to be the bad boogaloo. Three

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sisters. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito.
5: The Way to

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach, a la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Calm the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Sí, ens encanta Leo Sayer. Sí, alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song. The train keeps pushing me.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens quedava música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Alba.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

iCat, que ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: és el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.